Descobreix la bellesa interior de la Giralda de l'Arboç. Reobertura del Palauet d'Art Andalusí. Arquitectura àrab modernista. Envolta d'un univers de detalls únics i màgics. Visites guiades i esdeveniments privats. Si gaudeixes de l'art, l'arquitectura i els detalls, has de conèixer la Giralda de l'Arboç. Per visites concertades i més informació, turisme@arbocenc.cat. La Giralda de l'Arboç. Ens trobaràs a l'Avinguda Mossèn Cinto Verdaguer 35...

0: Saps? Uns amics m'han preguntat, ja que volen passar uns dies a Cunit, on poden anar?
1: Home, no hi ha cap dubte. El millor hotel de tota aquesta zona és l'Hotel Àdia.
0: Esclar, tens raó. Sens dubte, els recomanaré l'Hotel Àdia.
1: A l'Hotel Àdia hi trobaran tranquil·litat, confort i un servei 3 estrelles.
0: I tot això a dues passes de la millor platja, la de Cunit.
2: L'Hotel Àdia és un espai ideal per a descansar molt a prop del mar. Hotel Àdia, confortable, adaptat, permet l'allotjament de les teves mascotes i tanmateix disposa de zona d'oci, piscina exterior, aparcament privat i wifi. Hotel i restaurant Àdia, a l'Avinguda Tarragona número 2. Peluqueria Harmony. Nos encontrarás en la calle Francesc Macià número 15. Abierto de lunes a sábado, de 9:30 de la mañana a 6:30 de la tarde. Pide tu cita. Llama al 617-584320, 617-584320. Peluquería Harmony. Los puedes encontrar en Instagram, Perruquería Estética Harmony. Facebook, Perruquería Harmony. Y WhatsApp al 617-584320, 617-584320. También puedes llamarnos al 977-405228, 977-405228. Perruquería y Estética Harmony, en el centro de Cunit.
3: Escolta Ràdio Cunit 107.0 FM.
4: La teva sintonia més refrescant.
5: This is a star-studded,

0: Saps? Uns amics m'han preguntat, ja que volen passar uns dies a Cunit, on poden anar?
1: Home, no hi ha cap dubte. El millor hotel de tota aquesta zona és l'Hotel Àdia.
0: Esclar, tens raó. Sens dubte, els recomanaré l'Hotel Àdia.
1: A l'Hotel Àdia hi trobaran tranquil·litat, confort i un servei 3 estrelles.
0: I tot això a dues passes de la millor platja, la de Cunit.
2: L'Hotel Àdia és un espai ideal per a descansar molt a prop del mar. Hotel Àdia, confortable, adaptat, permet l'allotjament de les teves mascotes i tanmateix disposa de zona d'oci, piscina exterior, aparcament privat i wifi. Hotel i restaurant Àdia, a l'Avinguda Tarragona número 2.

0: Viu l'estiu a Ràdio Cunit, l'emissora més fresca de la Costa Daurada i l'oficial del Penedès Marítim.
1: Oh, wow.
2: Rompiendo los esquemas.
1: Puta resaca.
2: Con el niño prodigio.

0: Bar Casa Carminya de Castanyera, obert de dimarts a diumenge. Cuina oberta de les 8 del matí fins a les 11 de la nit. Menú diari, tapes, esmorzars, desajunis, menjars per emportar. Estem al Passeig Marítim número 5 de Cunit, Tarragona. Estem en frontera amb Segur de Calafell. El nostre telèfon és el 977 26 83 76 977 26 83 76. Vine a sopar per veure els partits de futbol o pots vindre els migdies de diumenge per veure les motos. Menjar gallec. Fem un caldo gallec molt bo i un pop gallec millor. www.bartravesses.com. Casa Carminya, bon proveito.
1: Saps? Uns amics m'han preguntat, ja que volen passar uns dies a Cunit, on poden anar?
2: Home, no hi ha cap dubte. El millor hotel de tota aquesta zona és l'Hotel Àdia.
1: Esclar, tens raó. Sens dubte, els recomanaré l'Hotel Àdia.
2: A l'Hotel Àdia hi trobaran tranquil·litat, confort i un servei 3 estrelles.
1: I tot això a dues passes de la millor platja, la de Cunit.
3: L'Hotel Àdia és un espai ideal per a descansar molt a prop del mar. Hotel Àdia, confortable, adaptat, permet l'allotjament de les teves mascotes i tanmateix disposa de zona d'oci, piscina exterior, aparcament privat i wifi. Hotel i restaurant Àdia, a l'Avinguda Tarragona número 2 de Cunit.

Aquest estiu refresca't amb la millor música de tots els temps a Ràdio Cunit. A través del 107.0 de la FM o de les 3w.radiocunit.org.

0: Agatha Feu, salta y viu, am Radio Cunit.
1: Está escuchando Radio Cunit en la 107 de la frecuencia modulada.
0: Aquest estiu refresca't amb Ràdio Cunit 107.0 FM.
2: Este verano Ràdio Cunit te acompaña.
3: En la playa también se escucha Ràdio Cunit.
4: Está escuchando Ràdio Cunit el 107.0
0: Dexter Ferruy.
2: La ràdio més refrescante de la Costa Daurada.
3: De dia i de nit.
5: Ràdio Cunit, la més fresca de la Costa Daurada.

descobreix la bellesa interior de la Giralda de l'Arboç. Reobertura del Palauet d'Art Andalusí. Arquitectura àrab modernista. Envolta d'un univers de detalls únics i màgics. Visites guiades i esdeveniments privats. Si gaudeixes de l'art, l'arquitectura i els detalls, has de conèixer la Giralda de l'Arboç. Per visites concertades i més informació, turisme@arbocenc.cat. La Giralda de l'Arboç. Ens trobaràs a l'Avinguda Mossèn Cinto Verdaguer 35 de l'Arboç, Baix Penedès.

0: Ei, tens calor?
1: Sí, sí.
0: Escolta Ràdio Cunit 107.0 FM.
2: La teva sintonia més refrescant.

The rocks, the rivers, the trees, and the birds.

0: Saps? Uns amics m'han preguntat, ja que volen passar uns dies a Cunit, on poden anar?
1: Home, no hi ha cap dubte. El millor hotel de tota aquesta zona és l'Hotel Àdia.
0: Esclar, tens raó. Sens dubte, els recomanaré l'Hotel Àdia.
1: A l'Hotel Àdia hi trobaran tranquil·litat, confort i un servei 3 estrelles.
0: I tot això a dues passes de la millor platja, la de Cunit.
2: L'Hotel Àdia és un espai ideal per a descansar molt a prop del mar. Hotel Àdia, confortable, adaptat, permet l'allotjament de les teves mascotes i tanmateix disposa de zona d'oci, piscina exterior, aparcament privat i wifi. Hotel i restaurant Àdia, a l'Avinguda Tarragona número 2 de

0: Viu l'estiu a Ràdio Cunit, l'emissora més fresca de la Costa Daurada i l'oficial del Penedès.
1: Bar Casa Carminya de Castanyera, obert de dimarts a diumenge. Cuina oberta de les 8 del matí fins a les 11 de la nit. Menú diari, tapes, esmorzars, desajunis, menjars per emportar. Estem al passeig marítim número 5 de Cunit, Tarragona. Estem en frontera amb Segur de Calafell. El nostre telèfon és el 977-26-83-76, 977-26-83-76. Vine a sopar per veure els partits de futbol, o pots vindre els migdies de diumenge per veure les motos. Menjar gallec. Fem un caldo gallec molt bo i un pop gallec millor. www.bartravesses.com. Casa Carminya, bon proveito.

Aquest estiu refresca't amb la millor música de tots els temps a Ràdio Cunit. A través del 107.0 de la FM o de les 3w.radiocunit.org.

Aquest estiu refresca't amb Ràdio Cunit 107.0 FM. Un any més, l'Escola de Música de Cunit inicia un nou curs. Així que, si us agrada la música, tenim diverses activitats esperant-vos. Banda extraescolar gratuïta. Obrim les inscripcions de la banda extraescolar a les escoles de Cunit de Pompeu Fabra, els Cossetans, Sol Cunit i l'Institut Ernest Lluch i Martí de Cunit. Activitats a l'Escola de Música. Sensibilització musical per nens i nenes de 13 a 15 anys i tallers d'instruments per alumnes de primer de primària. Instruments i conjunts. Infants, a partir de segon de primària. Joves i adults. Violí, viola, violoncel, contrabaix, trompeta, trombó, clarinet, saxo, flauta, guitarra, baix elèctric, bateria, cant i piano. Us esperem al nou edifici de l'Escola de Música, situat al carrer Sonofre Llopis, número 11, a l'antic CAP. Per més informació, podeu entrar a la nostra pàgina web, www.emmcunit.cat, o contactar amb el següent correu electrònic, secretaria@emmcunit.cat. Que tingueu un curs ple de música.

Descobreix la bellesa interior de la Giralda de l'Arboç. Reobertura del Palauet d'Art Andalusí. Arquitectura àrab modernista. Envolta d'un univers de detalls únics i màgics. Visites guiades i esdeveniments privats. Si gaudeixes de l'art, l'arquitectura i els detalls, has de conèixer la Giralda de l'Arboç. Per visites concertades i més informació, turisme@arbocenc.cat. La Giralda de l'Arboç. Ens trobaràs a l'Avinguda Mossèn Cinto Verdaguer 35 de l'Arboç, Baix Penedès.

0: Ei, tens calor?
1: Sí, sí.
0: Escolta Ràdio Cunit 107.0 FM.
2: La teva sintonia més refrescant.

0: bonito.
1: Bar La Piña.
0: Todo me parece bonito.
1: Los mejores callos y oreja en salsa. Tapas, platos combinados, menú diario y fin de semana.
0: Bonito lugar.
1: Bar La Piña.
0: Bonita la cama.
1: Buen rollo y familiar.
0: Se ve el mar.
1: Fideuay paellas.
0: Y es el día.
1: Ven a conocernos.
0: Acaba de empezar.
1: Bar La Piña.
0: Bonita la vida.
1: Nos encontrarás en la calle Conca de Barberá número 13, en Cunit.
0: El teléfono suena, mi pana.
1: Enfrente de la comisaría de la policía local. Ah, y por cada bebida tienes tapa a elegir. Bar La Piña.
0: Qué bonito que se está.
2: Saps, uns amics m'han preguntat, ja que volen passar uns dies a Cunit, on poden anar?
3: Home, no hi ha cap dubte. El millor hotel de tota aquesta zona és l'Hotel Àdia.
2: Esclar, tens raó. Sens dubte, els recomanaré l'Hotel Àdia.
3: A l'Hotel Àdia hi trobaran tranquil·litat, confort i un servei 3 estrelles.
2: I tot això a dues passes de la millor platja, la de Cunit.
1: L'Hotel Àdia és un espai ideal per a descansar molt a prop del mar. Hotel Àdia, confortable, adaptat, permet l'allotjament de les teves mascotes i tanmateix disposa de zona d'oci, piscina exterior, aparcament privat i wifi. Hotel i restaurant Àdia, a l'Avinguda Tarragona número 2 de Cunit.

Un any més, l'Escola de Música de Cunit inicia un nou curs. Així que, si us agrada la música, tenim diverses activitats esperant-vos. Banda extraescolar gratuïta. Obrim les inscripcions de la banda extraescolar a les escoles de Cunit de Pompeu Fabra, els Cossetans, Sol Cunit i l'Institut Ernest Lluch i Martí de Cunit. Activitats a l'Escola de Música. Sensibilització musical per nens i nenes de 13 a 15 anys i tallers d'instruments per alumnes de primer de primària. Instruments i conjunts. Infants, a partir de segon de primària. Joves i adults. Violí, viola, violoncel, contrabaix, trompeta, trombó, clarinet, saxo, flauta, guitarra, baix elèctric, bateria, cant i piano. Us esperem al nou edifici de l'Escola de Música, situat al carrer Sonofre Llopis, número 11, a l'antic CAP. Per més informació, podeu entrar a la nostra pàgina web, www.emmcunit.cat, o contactar amb el següent correu electrònic, secretaria@emmcunit.cat. Que tingueu un curs ple de música.

0: Viu l'estiu a Ràdio Cunit, l'emissora més fresca de la Costa Daurada i l'oficial del Penedès.
1: Bar Casa Carminya de Castanyera, obert de dimarts a diumenge. Cuina oberta de les 8 del matí fins a les 11 de la nit. Menú diari, tapes, esmorzars, desajunis, menjars per emportar. Estem al Passeig Marítim número 5 de Cunit, Tarragona. Estem en frontera amb Segur de Calafell. El nostre telèfon és el 977 26 83 76 977 26 83 76. Vine a sopar per veure els partits de futbol o pots vindre els migdies de diumenge per veure les motos. Menjar gallec. Fem un caldo gallec molt bo i un pop gallec millor. www.bartravesses.com Casa Carminya, bon proveito.

0: Bar Casa Carminya de Castanyera, obert de dimarts a diumenge. Cuina oberta de les 8 del matí fins a les 11 de la nit. Menú diari, tapes, esmorzars, desajunis, menjars per emportar. Estem al Passeig Marítim número 5 de Cunit, Tarragona. Estem en frontera amb Segur de Calafell. El nostre telèfon és el 977 26 83 76 977 26 83 76. Vine a sopar per veure els partits de futbol o pots vindre els migdies de diumenge per veure les motos. Menjar gallec. Fem un caldo gallec molt bo i un pop gallec millor. www.bartravesas.com. Casa Carminya, bon proveito.
1: Bon amor, getem. Son las 6 de la mañana y me da igual. Voy a salir a la calle, voy a ponerme a gritar.

0: buscarte. Me da igual madre o París, solo contigo escaparme. Mon amour, si vous plaît, vámonos de aquí.
1: Pues nos vamos. Aquest estiu refresca't amb la millor música de tots els temps a Ràdio Cunit. A través del 107.0 de la FM o de les 3w.radiocunit.org.

0: Agárrate-ho, salta i viu amb Radio Cunit.
1: Está escuchando Radio Cunit en la 107 de la freqüència modulada.
0: Aquest estiu refresca't amb Radio Cunit 107.0 FM.
2: Este verano Radio Cunit te acompaña.
3: En la playa también se escucha Radio Cunit.
4: Está escuchando Radio Cunit el 107.0.
0: Dexter Ferrui, te
5: La radio más refrescante de la Costa Daurada.
3: De dia i de nit.
6: Radio Cunit, la més fresca de la Costa Daurada.

descobreix la bellesa interior de la Giralda de l'Arboç. Reobertura del Palauet d'Art Andalusí. Arquitectura àrab modernista. Envolta d'un univers de detalls únics i màgics. Visites guiades i esdeveniments privats. Si gaudeixes de l'art, l'arquitectura i els detalls, has de conèixer la Giralda de l'Arboç. Per visites concertades i més informació, turisme@arbocenc.cat. La Giralda de l'Arboç. Ens trobaràs a l'Avinguda Mossèn Cinto Verdaguer 35...

0: Saps? Uns amics m'han preguntat, ja que volen passar uns dies a Cunit, on poden anar?
1: Home, no hi ha cap dubte. El millor hotel de tota aquesta zona és l'Hotel Àdia.
0: Esclar, tens raó. Sens dubte, els recomanaré l'Hotel Àdia.
1: A l'Hotel Àdia hi trobaran tranquil·litat, confort i un servei 3 estrelles.
0: I tot això a dues passes de la millor platja, la de Cunit.
2: L'Hotel Àdia és un espai ideal per a descansar molt a prop del mar. Hotel Àdia, confortable, adaptat, permet l'allotjament de les teves mascotes i tanmateix disposa de zona d'oci, piscina exterior...

0: Saps? Uns amics m'han preguntat, ja que volen passar uns dies a Cunit, on poden anar?
1: Home, no hi ha cap dubte. El millor hotel de tota aquesta zona és l'Hotel Àdia.
0: Esclar, tens raó. Sens dubte, els recomanaré l'Hotel Àdia.
1: A l'Hotel Àdia hi trobaran tranquil·litat, confort i un servei 3 estrelles.
0: I tot això a dues passes de la millor platja, la de Cunit.
2: L'Hotel Àdia és un espai ideal per a descansar molt a prop del mar. Hotel Àdia, confortable, adaptat, permet l'allotjament de les teves mascotes i tanmateix disposa de zona d'oci, piscina exterior, aparcament privat i wifi. Hotel i restaurant Àdia, a l'Avinguda Tarragona número 2 de Cunit.

0: Viu l'estiu a Ràdio Cunit, l'emissora més fresca de la Costa Daurada i l'oficial del Penedès.
1: Bar Casa Carminya de Castanyera, obert de dimarts a diumenge. Cuina oberta de les 8 del matí fins a les 11 de la nit. Menú diari, tapes, esmorzars, desajunis, menjars per emportar. Estem al passeig marítim número 5 de Cunit, Tarragona. Estem en frontera amb Segur de Calafell. El nostre telèfon és el 977 26 83 76 977 26 83 76. Vine a sopar per veure els partits de futbol o pots vindre els migdies de diumenge per veure les motos. Menjar gallec. Fem un caldo gallec molt bo i un pop gallec millor. www.bartravesses.com Casa Carminya, bon proveito.

0: Saps?
1: Saps? Uns amics m'han preguntat, ja que volen passar uns dies a Cunit, on poden anar?
2: Home, no hi ha cap dubte. El millor hotel de tota aquesta zona és l'Hotel Àdia.
1: Esclar, tens raó. Sens dubte, els recomanaré l'Hotel Àdia.
2: A l'Hotel Àdia hi trobaran tranquil·litat, confort i un servei 3 estrelles.
1: I tot això a dues passes de la millor platja, la de Cunit.
3: L'Hotel Àdia és un espai ideal per a descansar molt a prop del mar. Hotel Àdia, confortable, adaptat, permet l'allotjament de les teves mascotes i tanmateix disposa de zona d'oci, piscina exterior, aparcament privat i wifi. Hotel i restaurant Àdia, a l'Avinguda Tarragona número 2.

Aquest estiu refresca't amb la millor música de tots els temps a Ràdio Cunit. A través del 107.0 de la FM o de les 3w.radiocunit.org.

Un any més, l'Escola de Música de Cunit inicia un nou curs. Així que, si us agrada la música, tenim diverses activitats esperant-vos. Banda extraescolar gratuïta. Obrim les inscripcions de la banda extraescolar a les escoles de Cunit de Pompeu Fabra, els Cossetans, Sol Cunit i l'Institut Ernest Lluch i Martí de Cunit. Activitats a l'Escola de Música. Sensibilització musical per nens i nenes de 13 a 15 anys i tallers d'instruments per alumnes de primer de primària. Instruments i conjunts. Infants, a partir de segon de primària. Joves i adults. Violí, viola, violoncel, contrabaix, trompeta, trombó, clarinet, saxo, flauta, guitarra, baix elèctric, bateria, cant i piano. Us esperem al nou edifici de l'Escola de Música, situat al carrer Sonofre Llopis, número 11, a l'antic CAP. Per més informació, podeu entrar a la nostra pàgina web www.emmcunit.cat o contactar amb el següent correu electrònic secretaria@emmcunit.cat. Que tingueu un curs ple de música.

Descobreix la bellesa interior de la Giralda de l'Arboç. Reobertura del Palauet d'Art Andalusí. Arquitectura àrab modernista. Envolta d'un univers de detalls únics i màgics. Visites guiades i esdeveniments privats. Si gaudeixes de l'art, l'arquitectura i els detalls, has de conèixer la Giralda de l'Arboç. Per visites concertades i més informació, turisme@arbocenc.cat. La Giralda de l'Arboç. Ens trobaràs a l'Avinguda Mossèn Cinto Verdaguer 35. Nadia.

0: descobreix la bellesa interior de la Giralda de l'Arboç. Reobertura del Palauet d'Art Andalusí. Arquitectura àrab modernista. Envolta d'un univers de detalls únics i màgics. Visites guiades i esdeveniments privats. Si gaudeixes de l'art, l'arquitectura i els detalls, has de conèixer la Giralda de l'Arboç. Per visites concertades i més informació, turisme@arbocenc.cat. La Giralda de l'Arboç. Ens trobaràs a l'Avinguda Mossèn Cinto Verdaguer 35 de l'Arboç.
1: Ei, tens calor? Sí. Escolta, Ràdio Cunit, 107.0 FM.
2: La teva sintonia més refrescant.

0: Saps? Uns amics m'han preguntat, ja que volen passar uns dies a Cunit, on poden anar?
1: Home, no hi ha cap dubte. El millor hotel de tota aquesta zona és l'Hotel Àdia.
0: Esclar, tens raó. Sens dubte, els recomanaré l'Hotel Àdia.
1: A l'Hotel Àdia hi trobaran tranquil·litat, confort i un servei 3 estrelles.
0: I tot això a dues passes de la millor platja, la de Cunit.
2: L'Hotel Àdia és un espai ideal per a descansar molt a prop del mar. Hotel Àdia, confortable, adaptat, permet l'allotjament de les teves mascotes i tanmateix disposa de zona d'oci, piscina exterior, aparcament privat i wifi. Hotel i restaurant Àdia, a l'Avinguda Tarragona número 2.

0: Un any més, l'Escola de Música de Cunit inicia un nou curs. Així que, si us agrada la música, tenim diverses activitats esperant-vos. Banda extraescolar gratuïta. Obrim les inscripcions de la banda extraescolar a les escoles de Cunit de Pompeu Fabra, els Cossetans, Sol Cunit i l'Institut Ernest Lluch i Martí de Cunit. Activitats a l'Escola de Música. Sensibilització musical per nens i nenes de 13 a 15 anys i tallers d'instruments per alumnes de primer de primària. Instruments i conjunts. Infants, a partir de segon de primària. Joves i adults. Violí, viola, violoncel, contrabaix, trompeta, trombó, clarinet, saxo, flauta, guitarra, baix elèctric, bateria, cant i piano. Us esperem al nou edifici de l'Escola de Música, situat al carrer Sonofre Llopis, número 11, a l'antic CAP. Per més informació, podeu entrar a la nostra pàgina web www.emmcunit.cat o contactar amb el següent correu electrònic secretaria@emmcunit.cat. Que tingueu un curs ple de música. I ara vull estar amb tu, tu, tu,
1: tu, tu. Viu l'estiu a Ràdio Cunit, l'emissora més fresca de la Costa Daurada i l'oficial del Penedès Marítim.

Bar Casa Carminya de Castanyera, obert de dimarts a diumenge. Cuina oberta de les 8 del matí fins a les 11 de la nit. Menú diari, tapes, esmorzars, desajunis, menjars per emportar. Estem al Passeig Marítim número 5 de Cunit, Tarragona. Estem en frontera amb Segur de Calafell. El nostre telèfon és el 977 26 83 76 977 26 83 76. Vine a sopar per veure els partits de futbol o pots vindre els migdies de diumenge per veure les motos. Menjar gallec. Fem un caldo gallec molt bo i un pop gallec millor. www.bartravesses.com. Casa Carminya, bon proveito.

0: Bar Casa Carminya de Castanyeira, obert de dimarts a diumenge. Cuina oberta de les 8 del matí fins a les 11 de la nit. Menú diari, tapes, esmorzars, desajunis, menjars per emportar. Estem al Passeig Marítim número 5 de Cunit, Tarragona. Estem en frontera amb Segur de Calafell. El nostre telèfon és el 977 26 83 76 977 26 83 76. Vine a sopar per veure els partits de futbol, o pots vindre els migdies de diumenge per veure les motos. Menjar gallec. Fem un caldo gallec molt bo i un pop gallec millor. www.bartravesses.com. Casa Carminya, bon proveito.
1: Descobreix la bellesa interior de la Giralda de l'Arboç. Reobertura del Palauet d'Art Andalusí. Arquitectura àrab modernista. Envolta d'un univers de detalls únics i màgics. Visites guiades i esdeveniments privats. Si gaudeixes de l'art, l'arquitectura i els detalls, has de conèixer la Giralda de l'Arboç. Per visites concertades i més informació, turisme@arbocenc.cat. La Giralda de l'Arboç. Ens trobaràs a l'Avinguda Mossèn Cinto Verdaguer 35 de l'Arboç, Baix Penedès.

0: Agárrate un salta y viu a Radio Cunit.
1: Está escuchando Radio Cunit en la 107 de la frecuencia modulada.
2: Aquest estiu refresca't amb Ràdio Cunit 107.0 FM.
3: Este verano Ràdio Cunit te acompaña.
4: En la playa también se escucha Ràdio Cunit.
5: Está escuchando Ràdio Cunit el 107.0.
2: Dexter Berrui, tate.
3: La ràdio més refrescante de la Costa Daurada.
4: De dia i de nit.
6: Ràdio Cunit, la més fresca de la Costa Daurada.

descobreix la bellesa interior de la Giralda de l'Arboç. Reobertura del Palauet d'Art Andalusí. Arquitectura àrab modernista. Envolta d'un univers de detalls únics i màgics. Visites guiades i esdeveniments privats. Si gaudeixes de l'art, l'arquitectura i els detalls, has de conèixer la Giralda de l'Arboç. Per visites concertades i més informació, turisme@arbocenc.cat. La Giralda de l'Arboç. Ens trobaràs a l'Avinguda Mossèn Cinto Verdaguer 35 de l'Arboç, Baix Penedès.

0: Saps? Uns amics m'han preguntat, ja que volen passar uns dies a Cunit, on poden anar?
1: Home, no hi ha cap dubte. El millor hotel de tota aquesta zona és l'Hotel Àdia.
0: Esclar, tens raó. Sens dubte, els recomanaré l'Hotel Àdia.
1: A l'Hotel Àdia hi trobaran tranquil·litat, confort i un servei 3 estrelles.
0: I tot això a dues passes de la millor platja, la de Cunit.
2: L'Hotel Àdia és un espai ideal per a descansar molt a prop del mar. Hotel Àdia, confortable, adaptat, permet l'allotjament de les teves mascotes i tanmateix disposa de zona d'oci, piscina exterior, aparcament privat i wifi. Hotel i restaurant Àdia, a l'Avinguda Tarragona número 2, Peluqueria Harmony. Nos encontrarás en la calle Francesc Macià número 15, abierto de lunes a sábado, de 9:30 de la mañana a 6:30 de la tarde. Pide tu cita. Llama al 617-584320, 617-584320. Peluquería Harmony. Los puedes encontrar en Instagram, Perruquería Estética Harmony. Facebook, Perruquería Harmony. Y WhatsApp al 617-584320, 617-584320. También puedes llamarnos al 977-40-5228, 977-40-5228. Perruquería y Estética Harmony, en el centro de Cunit. Escolta, Ràdio Cunit, 107.0 FM.
3: La teva sintonia més refrescant.
2: Nova programació als centres cívics de Cunit. Programació setembre-desembre 2026. Mou el cos sanament. Pilates, dansa afrobrasilera, ioga, zumba, sevillanes, rumba, sardanes, patchwork, enjoia't, guitarra, entrecostures, ceràmica, dibuix i pintura, escultura i modelatge. I pel que fa a la vida pràctica, IA per tothom, bricolatge per la llar, francès nivell mig, desenvolupament personal, brilla davant la càmera, cercle de dones i gestió emocional, monogràfics, manualitats especial tardor i manualitats especial Nadal. Vine i apunta't als centres cívics de Cunit. Mou-te pel poble i seràs poble.
4: Els centres cívics de Cunit, tot pren sentit, tot és viu.
2: Amb el suport de l'Ajuntament de Cunit i Ràdio Cunit.
5: Bonito.
2: Bar La Pinya.
5: Todo me parece bonito.
2: Los mejores callos y oreja en salsa. Tapas, platos combinados, menú diario y fin de semana.
5: Bonito lugar.
2: Bar La Pinya.
5: La cama.
2: Buen rollo y familiar.
5: Se ve el mar.
2: Fidiguay paellas.
5: Y tú es el día.
2: Ven a conocernos.
5: Acaba de empezar.
2: Bar La Piña.
5: Bonita la vida.
2: Nos encontrarás en la calle Conca de Barberá número 13, en Cunit.
5: No suena, mi pana,
2: enfrente de la comisaría de la policía local.
5: Así,
2: ah, no, y por cada bebida tienes tapa a elegir.
5: La moza,
2: Bar La Piña.
5: Qué bonito que se está.
2: Disfruta de las mejores brasas de la comarca en Brasería Hípica Cubellas. Calzotadas completas, parrilladas, cochinillo asado, mariscadas, chuletón de kilo 200. Menú diario de lunes a viernes, almuerzos a la brasa y todo tipo de carnes de las que podrás disfrutar en un entorno natural único. Rodeado de caballos junto a la salida de la autopista Pau Casals en Cubellas. En la C31, kilómetro 148. Brasería Hípica Cubellas, un viaje en el tiempo en la frontera entre Tarragona y Barcelona.
0: Saps? Uns amics m'han preguntat, ja que volen passar uns dies a Cunit, on poden anar?
1: Home, no hi ha cap dubte. El millor hotel de tota aquesta zona és l'Hotel Àdia.
0: Esclar, tens raó. Sens dubte, els recomanaré l'Hotel Àdia.
1: A l'Hotel Àdia hi trobaran tranquil·litat, confort i un servei 3 estrelles.
0: I tot això a dues passes de la millor platja, la de Cunit.
2: L'Hotel Àdia és un espai ideal per a descansar molt a prop del mar. Hotel Àdia, confortable, adaptat, permet l'allotjament de les teves mascotes i tanmateix disposa de zona d'oci, piscina exterior, aparcament privat i wifi. Hotel i restaurant Àdia, a l'Avinguda Tarragona número 2 de Cunit.
6: Quisiera invitarte a que cerraras tus ojos y pudieras reflexionar sobre la letra de esta canción y la hicieras también tuya esta noche. Realidad interior.

Bar Casa Carminya de Castanyera, obert de dimarts a diumenge. Cuina oberta de les 8 del matí fins a les 11 de la nit. Menú diari, tapes, esmorzars, desajunis, menjars per emportar. Estem al Passeig Marítim número 5 de Cunit, Tarragona. Estem en frontera amb Segur de Calafell. El nostre telèfon és el 977 26 83 76 977 26 83 76. Vine a sopar per veure els partits de futbol. O pots vindre els migdies de diumenge per veure les motos. Menjar gallec. Fem un caldo gallec molt bo i un pop gallec millor. www.bartravesses.com Casa Carminya, bon proveito.

0: pollo a la brasa El Sol. Ven y disfruta de nuestros pollos a la brasa. Puedes venirlos a buscar o te los llevamos a casa. Pollo a la brasa El Sol. Abierto todos los fines de semana. De 9 de la mañana a 4 de la tarde, sábados y domingos. Teléfono 671-74-1495. 671-74-1495. Pollo a la brasa El Sol. Los encontrarás en la avenida de la FON 86, en Cunit. Pollo a la brasa El Sol. Pollos a la brasa. Canelones, patatas y otros platos preparados. Pollos a la brasa El Sol.
1: Saps? Uns amics m'han preguntat, ja que volen passar uns dies a Cunit, on poden anar?
2: Home, no hi ha cap dubte. El millor hotel de tota aquesta zona és l'Hotel Àdia.
1: Esclar, tens raó. Sens dubte, els recomanaré l'Hotel Àdia.
2: A l'Hotel Àdia hi trobaran tranquil·litat, confort i un servei 3 estrelles.
1: I tot això a dues passes de la millor platja, la de Cunit.
0: L'Hotel Àdia és un espai ideal per a descansar molt a prop del mar. Hotel Àdia, confortable, adaptat, permet l'allotjament de les teves mascotes i tanmateix disposa de zona d'oci, piscina exterior, aparcament privat i wifi. Hotel i restaurant Àdia, a l'Avinguda Tarragona número 2 de Cunit. Nova programació als centres cívics de Cunit. Programació setembre-desembre 2026. Mou el cos sanament. Pilates, dansa afrobrasilera, ioga, zumba, sevillanes, rumba, sardanes, patchwork, enjoia't, guitarra, entre costures, ceràmica, dibuix i pintura, escultura i modelatge. I pel que fa a la vida pràctica, hi ha per tothom, bricolatge per la llar, francès nivell mig, desenvolupament personal, brilla davant la càmera, cercle de dones i gestió emocional, monogràfics, manualitats especial tardor i manualitats especial Nadal. Vine i apunta't als centres cívics de Cunit. Mou-te pel poble i seràs poble.
3: Els centres cívics de Cunit, tot pren sentit, tot és viu.
0: Amb el suport de l'Ajuntament de Cunit i Ràdio Cunit. Disfruta de las mejores brasas de la comarca en Brasería Hípica Cubellas. Calzotadas completas, parrilladas, cochinillo asado, mariscadas, chuletón de kilo 200. Menú diario de lunes a viernes, almuerzos a la brasa y todo tipo de carnes de las que podrás disfrutar en un entorno natural único. Rodeado de caballos junto a la salida de la autopista Pau Casals en Cubellas. En la C31, kilómetro 148. Brasería Hípica Cubellas, un viaje en el tiempo en la frontera entre Tarragona y Barcelona.
4: Aquest estiu refresca't amb la millor música de tots els temps a Ràdio Cunit. A través del 107.0 de la FM o de les 3w.radiocunit.org.

Un any més, l'Escola de Música de Cunit inicia un nou curs. Així que, si us agrada la música, tenim diverses activitats esperant-vos. Banda extraescolar gratuïta. Obrim les inscripcions de la banda extraescolar a les escoles de Cunit de Pompeu Fabra, els Cossetans, Sol Cunit i l'Institut Ernest Lluch i Martí de Cunit. Activitats a l'Escola de Música. Sensibilització musical per nens i nenes de 13 a 15 anys i tallers d'instruments per alumnes de primer de primària. Instruments i conjunts, infants a partir de segon de primària, joves i adults, violí, viola, violoncel, contrabaix, trompeta, trombó, clarinet, saxo, flauta, guitarra, baix elèctric, bateria, cant i piano. Us esperem al nou edifici de l'Escola de Música, situat al carrer Sonofre Llopis, número 11, a l'antic CAP. Per més informació podeu entrar a la nostra pàgina web www.emmcunit.cat o contactar amb el següent correu electrònic secretaria@emmcunit.cat. Que tingueu un curs ple de música.

0: Saps? Uns amics m'han preguntat, ja que volen passar uns dies a Cunit, on poden anar?
1: Home, no hi ha cap dubte. El millor hotel de tota aquesta zona és l'Hotel Àdia.
0: Esclar, tens raó. Sens dubte, els recomanaré l'Hotel Àdia.
1: A l'Hotel Àdia hi trobaran tranquil·litat, confort i un servei 3 estrelles.
0: I tot això a dues passes de la millor platja, la de Cunit.
2: L'Hotel Àdia és un espai ideal per a descansar molt a prop del mar. Hotel Àdia, confortable, adaptat, permet l'allotjament de les teves mascotes i tanmateix disposa de zona d'oci, piscina exterior, aparcament privat i wifi. Hotel i restaurant Àdia, a l'Avinguda Tarragona número 2 de Cunit.

0: Un any més, l'Escola de Música de Cunit inicia un nou curs. Així que, si us agrada la música, tenim diverses activitats esperant-vos. Banda extraescolar gratuïta. Obrim les inscripcions de la banda extraescolar a les escoles de Cunit de Pompeu Fabra, els Cossetans, Sol Cunit i l'Institut Ernest Lluch i Martí de Cunit. Activitats a l'Escola de Música. Sensibilització musical per nens i nenes de 13 a 15 anys i tallers d'instruments per alumnes de primer de primària. Instruments i conjunts, infants a partir de segon de primària, joves i adults, violí, viola, violoncel, contrabaix, trompeta, trombó, clarinet, saxo, flauta, guitarra, baix elèctric, bateria, cant i piano. Us esperem al nou edifici de l'Escola de Música, situat al carrer Sonofre Llopis, número 11, a l'antic CAP. Per més informació podeu entrar a la nostra pàgina web www.emmcunit.cat o contactar amb el següent correu electrònic secretaria@emmcunit.cat. Que tingueu un curs ple de música.
1: Viu l'estiu a Ràdio Cunit, l'emissora més fresca de la Costa Daurada i l'oficial del Penedès Marítim.

Bar Casa Carminya de Castanyera, obert de dimarts a diumenge. Cuina oberta de les 8 del matí fins les 11 de la nit. Menú diari, tapes, esmorzars, desajunis, menjars per emportar. Estem al passeig marítim número 5 de Cunit, Tarragona. Estem en frontera amb Segur de Calafell. El nostre telèfon és el 977 26 83 76 977 26 83 76. Vine a sopar per veure els partits de futbol o pots vindre els migdies de diumenge per veure les motos. Menjar gallec. Fem un caldo gallec molt bo i un pop gallec millor. www.bartravesses.com. Casa Carminya, bon proveito.

0: Descobreix la bellesa interior de la Giralda de l'Arboç. Reobertura del Palauet d'Art Andalusí. Arquitectura àrab modernista. Envolta d'un univers de detalls únics i màgics. Visites guiades i esdeveniments privats. Si gaudeixes de l'art, l'arquitectura i els detalls, has de conèixer la Giralda de l'Arboç. Per visites concertades i més informació, turisme@arbocenc.cat. La Giralda de l'Arboç. Ens trobaràs a l'avinguda Mossèn Cinto Verdaguer 35 de l'Arboç, Baix Penedès. Doner Pita Palas 2 en Cunit. Ven y disfruta de su gran surtido de platos de Doner Kebab, con sus precios más económicos. Shawarma, Shish Kebab, Especial Pita, Falafel, Sheikh Kebab, Arroz con Carne, Menú Shawarma y toda clase de durums, shawarmas, falafels y toda clase también de menús, como el de durum, el de la hamburguesa de pollo, de pescado, chapli kebab, nuggets de pollo, popcorn de pollo, rollos de primavera, hot dogs de pollo, tikka y budli, hamburguesa de ternera, hamburguesa vegetal, menú también de alitas de pollo, barbecue, muslo de pollo, shake kebab, samosa vegetal o de pollo, falafel de todas las clases, pollo a pakora. Ya lo sabes, y todo eso con sus precios más económicos. Doner Pita Palas 2. Nos encontrarás en la calle Francesc Macià número 18 de Cunit. Doner Pita Palas 2.
1: Aquest estiu refresca't amb la millor música de tots els temps a Ràdio Cunit. A través del 107.0 de la FM o de les 3w.radiocunit.org.

Carpe Diem i la discoteca Lou de Segur de Calafell us convida a l'Speed Date del proper 3 d'octubre de 7 del vespre a 10 de la nit. Recorda, entrada 20 euros. Fes la teva reserva privada per TikTok. Temàtica, busco parella, busca amistat, consumició, picoteo. A les 8 del vespre, Speed Date, bona música, lentes, recordant-la ahir, sorpreses, pulsera gratuïta pels que volen seguir la festa a partir de les 12 de la nit. No t'ho perdis i vine a viure i reviure moments inoblidables a Lou, a la teva discoteca de Segur de Calafell, amb Carpe Diem. T'esperem!

Descobreix la bellesa interior de la Giralda de l'Arboç. Reobertura del Palauet d'Art Andalusí. Arquitectura àrab modernista. Envolta d'un univers de detalls únics i màgics. Visites guiades i esdeveniments privats. Si gaudeixes de l'art, l'arquitectura i els detalls, has de conèixer la Giralda de l'Arboç. Per visites concertades i més informació, turisme@arbocenc.cat. La Giralda de l'Arboç. Ens trobaràs a l'Avinguda Mossèn Cinto Verdaguer 35 de la...

0: i tens calor?
1: Sí, sí.
0: Escolta Ràdio Cunit 107.0 FM.
2: La teva sintonia més refrescant.
3: Saps? Uns amics m'han preguntat, ja que volen passar uns dies a Cunit, on poden anar?
4: Home, no hi ha cap dubte. El millor hotel de tota aquesta zona és l'Hotel Àdia.
3: Esclar, tens raó. Sens dubte, els recomanaré l'Hotel Àdia.
4: A l'Hotel Àdia hi trobaran tranquil·litat, confort i un servei 3 estrelles.
3: I tot això a dues passes de la millor platja, la de Cunit.
5: L'Hotel Àdia és un espai ideal per a descansar molt a prop del mar. Hotel Àdia, confortable, adaptat, permet l'allotjament de les teves mascotes i tanmateix disposa de zona d'oci, piscina exterior, aparcament privat i wifi. Hotel i restaurant Àdia, a l'Avinguda Tarragona número 2.

0: Viu l'estiu a Ràdio Cunit, l'emissora més fresca de la Costa Daurada i l'oficial del Penedès.
1: Bar Casa Carminya de Castanyera, obert de dimarts a diumenge. Cuina oberta de les 8 del matí fins a les 11 de la nit. Menú diari, tapes, esmorzars, desajunis, menjars per emportar. Estem al passeig marítim número 5 de Cunit, Tarragona. Estem en frontera amb Segur de Calafell. El nostre telèfon és el 977 26 83 76 977 26 83 76. Vine a sopar per veure els partits de futbol, o pots vindre els migdies de diumenge per veure les motos. Menjar gallec. Fem un caldo gallec molt bo i un pop gallec millor. www.bartravesses.com. Casa Carminya, bon proveito.

Aquest estiu refresca't amb la millor música de tots els temps a Ràdio Cunit. A través del 107.0 de la FM o de les 3w.radiocunit.org.

0: Des de us parla Maria Lara. Hem mobilitat a l'A2 a l'altura de Tàrrega. Un accident provoca un quilòmetre de retencions en sentit oest amb un carrer tallat, mentre que a la C12 al Albatàrrec també un altre accident afecta a mig quilòmetre en tots dos sentits de la marxa i obliga a donar pas alternatiu. També la incidència més destacada avui és a la B23 entre Sant Feliu de Llobregat i el Papiol, on un vehicle avariat al voral provoca fins a 7 quilòmetres de congestió en sentit nord. També hi ha afectacions a la 26 a Montagut i a la 2 al Bruc, amb circulació intensa i un carril tallat en tots dos casos. I en clau política, avui s'acaba al Parlament el debat de política general amb la votació de les conclusions i les propostes de resolució dels grups. Serà el tancament de tres sessions marcades pels retrets i acusacions contra el govern per part de l'oposició i els mateixos socis d'investidura. La cambra tombarà una proposta de Junts per reprovar el president de la Generalitat, Salvador Illa, mentre Esquerra i Comuns li exigeixen que compleixi amb els acords si vol acabar la legislatura. Entre els anuncis, la creació de 20.000 places en residències per gent gran fins al 2030 i la proposta per plantejar un enduriment de les penes per tinença il·lícita d'armes. I avui també jornada intensa de negociacions, la vigília de la votació al Congrés dels dos decrets d'habitatge que no tenen garantits encara tots els suports. El BOE ja ha publicat aquest matí el segon dels textos que obligaria als propietaris a indemnitzar els lloguers amb 12 mensualitats si no els renoven els contractes amb motius justificats. Ho ha valorat aquest matí la Belén López, que és secretària general de Comissions Obreres de Catalunya, al Notícies en Xarxa.
1: Aquests decrets no solucionaran el problema de la vivenda. Són solucions pal·liatives que s'han de prendre perquè hi ha una situació d'emergència amb aquests desnonaments i amb aquestes situacions de vulnerabilitat i perquè necessitem començar a prendre mesures de tot tipus. Mesures legislatives, però no només, mesures en el curt termini, mesures en el mig termini i en el llarg termini. Per tant, tot el que es faci, benvingut, però aquests decrets no solucionaran la crisi habitacional que tenim en aquests moments.
0: Mentrestant, el sindicat de llogateres fa una crida a sumar-se a l'acampada de Plaça Catalunya de Barcelona després de les cassolades convocades per aquest vespre a les places dels ajuntaments. I avui entra en vigor la nova normativa de trànsit amb canvis per a motoristes, conductors, ciclistes i usuaris de patinets. Els motoristes hauran de portar guants de protecció i calçat tancat en vies interurbanes, mentre que els usuaris de vehicles de mobilitat personal hauran de tenir com a mínim 15 anys i portar casc. També serà obligatori el casc per als ciclistes en vies interurbanes i els repartidors hauran de portar armilla reflectant. I Protecció Civil manté activada l'alerta del Pla Inuncat davant un nou episodi de pluges fortes que començarà aquest matí. Les precipitacions seran intenses sobretot al litoral i prelitoral.
2: Notícies en xarxa.

Cunit Vila Comercial. La Associació de Comerciants i Empresaris de Cunit us convida a fer-vos socis ara. Junts fem créixer Cunit. Uneix-te a l'Associació de Comerços i Professionals de Cunit i forma part d'un projecte comú. Tindràs més visibilitat. Promocionem el teu negoci a Cunit. Més promoció, campanyes i accions per impulsar les vendes. Més units, treball en xarxa i suport entre associats. Més força, defensem els teus interessos i els del comerç local. Informa't i fes-te'n soci. Posa't en contacte amb nosaltres. E-mail a fec.cunit@gmail.com. fec.cunit@gmail.com. Comerç local, vida local. Col·labora l'Ajuntament de Cunit amb el suport de Ràdio Cunit.

Carpe Diem i la discoteca Lou de Segur de Calafell us convida a l'Speed Date del proper 3 d'octubre de 7 de la vespre a 10 de la nit. Recorda, entrada 20 euros. Fes la teva reserva privada per TikTok. Temàtica, busco parella, busca amistat, consumició, picoteo. A les 8 de la vespre, Speed Date, bona música, lentes, recordant-la i sorpreses, pulsera gratuïta pels que volen seguir la festa a partir de les 12 de la nit. No t'ho perdis i vine a viure i reviure moments inoblidables a Lou, a la teva discoteca de Segur de Calafell, amb Carpe Diem. T'esperem!

descobreix la bellesa interior de la Giralda de l'Arboç. Reobertura del Palauet d'Art Andalusí. Arquitectura àrab modernista. Envolta d'un univers de detalls únics i màgics. Visites guiades i esdeveniments privats. Si gaudeixes de l'art, l'arquitectura i els detalls, has de conèixer la Giralda de l'Arboç. Per visites concertades i més informació, turisme@arbocenc.cat. La Giralda de l'Arboç. Ens trobaràs a l'Avinguda Mossèn Cinto Verdaguer 35 de l'Arboç, Baix Penedès.

0: Saps? Uns amics m'han preguntat, ja que volen passar uns dies a Cunit, on poden anar?
1: Home, no hi ha cap dubte. El millor hotel de tota aquesta zona és l'Hotel Àdia.
0: Esclar, tens raó. Sens dubte, els recomanaré l'Hotel Àdia.
1: A l'Hotel Àdia hi trobaran tranquil·litat, confort i un servei 3 estrelles.
0: I tot això a dues passes de la millor platja, la de Cunit.
2: L'Hotel Àdia és un espai ideal per a descansar molt a prop del mar. Hotel Àdia, confortable, adaptat, permet l'allotjament de les teves mascotes i tanmateix disposa de zona d'oci, piscina exterior, aparcament privat i wifi. Hotel i restaurant Àdia, a l'avinguda Tarragona.

0: Xurreria Velo.
1: A la Conca de Barberà tenim un nou establiment que col·laborarà amb la ràdio de Cunit, la Xurreria
0: Velo,
1: i que ens ofereix xurros, gofres, cafès, tés, patates i aperitius de fregidoria casolana. Xurreria com?
0: Velo.
1: Un espai per esmorzar, per berenar, també per emportar, a la Conca de Barberà número 13. Xurreria
0: Velo.
1: Vale, no t'ho perdis, no perdis les tradicions d'un capritxo per la família. Xocolateria, xurreria i cafeteria
0: Velo.

0: Viu l'estiu a Ràdio Cunit, l'emissora més fresca de la Costa Daurada i l'oficial del Penedès.
1: Bar Casa Carminya de Castanyera, obert de dimarts a diumenge. Cuina oberta de les 8 del matí fins a les 11 de la nit. Menú diari, tapes, esmorzars, desajunis, menjars per emportar. Estem al Passeig Marítim número 5 de Cunit, Tarragona. Estem en frontera amb Segur de Calafell. El nostre telèfon és el 977 26 83 76 977 26 83 76. Vine a sopar per veure els partits de futbol o pots vindre els migdies de diumenge per veure les motos. Menjar gallec. Fem un caldo gallec molt bo i un pop gallec millor. www.bartravesses.com Casa Carminya, bon proveito.

0: Bar Casa Carminya de Castanyera, obert de dimarts a diumenge. Cuina oberta de les 8 del matí fins a les 11 de la nit. Menú diari, tapes, esmorzars, desajunis, menjars per emportar. Estem al Passeig Marítim número 5 de Cunit, Tarragona. Estem en frontera amb Segur de Calafell. El nostre telèfon és el 977 26 83 76 977 26 83 76. Vine a sopar per veure els partits de futbol o pots vindre els migdies de diumenge per veure les motos. Menjar gallec. Fem un caldo gallec molt bo i un pop gallec millor. www.bartravesses.com Casa Carminya, bon proveito.
1: Saps? Uns amics m'han preguntat, ja que volen passar uns dies a Cunit, on poden anar?
2: Home, no hi ha cap dubte. El millor hotel de tota aquesta zona és l'Hotel Àdia.
1: Esclar, tens raó. Sens dubte, els recomanaré l'Hotel Àdia.
2: A l'Hotel Àdia hi trobaran tranquil·litat, confort i un servei 3 estrelles.
1: I tot això a dues passes de la millor platja, la de Cunit.
3: L'Hotel Àdia és un espai ideal per a descansar molt a prop del mar. Hotel Àdia, confortable, adaptat, permet l'allotjament de les teves mascotes i tanmateix disposa de zona d'oci, piscina exterior, aparcament privat i wifi. Hotel i restaurant Àdia, a l'Avinguda Tarragona número 2 de Cunit. Yeah, that hurt me, I'll admit. Forget that.

0: Notícies en xarxa.
1: Bon dia, són les 11, us parla Maria Lara. En mobilitat de la C12 al Batàrrec, un accident provoca mig quilòmetre de retencions en tots dos sentits i obliga a donar pas alternatiu. També a la C16 entre Barcelona i Sant Cugat del Vallès, un altre accident causa 2,5 quilòmetres de congestió en sentit sud amb un carrer tallat. També hi ha circulació intensa, en aquest cas a l'A2, a l'altura del Bruc, en sentit Lleida, per un vehicle avariat que manté un carril tallat. I en clau política, avui s'acaba el Parlament, el debat de política general amb la votació de les conclusions i propostes de resolució dels grups. Serà el tancament de tres sessions marcades pels retrets i acusacions contra el govern per part de l'oposició i els mateixos socis d'investidura. La cambra tombarà una proposta de Junts per reprovar el president de la Generalitat, Salvador Illa, mentre que Esquerra i Comuns li exigeixen que compleixin els acords si vol acabar la legislatura. Entre els anuncis, la creació de 20.000 places en residències per gent gran fins al 2030 i la proposta per plantejar un enduriment de les penes per tinença il·lícita d'armes. I també jornada intensa de negociacions la vigília de la votació al Congrés dels dos decrets d'habitatge que no tenen garantits encara els suports. El BOE, de fet, ha publicat aquest matí el segon dels textos que obligaria els propietaris a indemnitzar els lloguers amb 12 mensualitats si no els renoven els contractes amb motius justificats. I mentrestant, el sindicat de llogateres fa una crida a sumar-se a l'acampada de Plaça Catalunya de Barcelona després de les cassolades convocades per aquest vespre a les places dels ajuntaments. Una acampada que, segons ha dit la consellera d'Interior, Núria Parlon, el govern no té intencions de desallotjar. En aquest sentit, el jutjat ha suspès fins a nova data el desnonament de la Macarena, que és una dona del barri de Sant Andreu de Barcelona que havia de ser, de fet, desallotjada aquest matí. La decisió s'ha conegut mentre prop d'un centenar de persones es concentraven també al carrer Dotger per intentar evitar el llançament. I avui entra en vigor la nova normativa de trànsit amb canvis per a motoristes, conductors, ciclistes i usuaris de patinets. Els motoristes hauran de portar guants de protecció i calçat tancat en vies interurbanes, mentre que els usuaris de vehicles de mobilitat personal hauran de tenir com a mínim 15 anys i portar casc. També serà obligatori el casc per als ciclistes en vies interurbanes i els repartidors hauran de portar armilla reflectant. I Protecció Civil manté activada l'alerta del Pla Inuncat davant d'un nou episodi de pluges fortes que començarà ara al matí. Les precipitacions poden ser intenses al litoral i prelitoral des del Baix Camp fins a la Selva amb registres de més de 40 litres per metre quadrat en només mitja hora. També es preveuen xàfecs a la Catalunya Central, a Ponent, a Tarragona i a les Terres de l'Ebre que podrien anar acompanyats també de tempesta o calamars. De fet, per la seva banda, l'AEMET també ha emès un avís vermell, en aquest cas per pluges intenses també a les Terres de l'Ebre i al Baix Camp.
0: Notícies en xarxa.

0: Agadeceu, salta y viu, am Radio Cunit.
1: Está escuchando Radio Cunit en la 107 de la frecuencia modulada.
0: Aquest estiu refresca't amb Ràdio Cunit 107.0 FM.
2: Este verano Ràdio Cunit te acompaña.
3: En la playa también se escucha Ràdio Cunit.
4: Está escuchando Ràdio Cunit el 107.0
0: Dexter Ferru y Tateca.
5: La ràdio més refrescante de la Costa Daurada.
3: De dia i de nit.
6: Ràdio Cunit, la més fresca de la Costa Daurada.

Carpe Diem i la discoteca Lou de Segur de Calafell us convida a l'Speed Date del proper 3 d'octubre de 7 de la vespre a 10 de la nit. Recorda, entrada 20 euros. Fes la teva reserva privada per TikTok. Temàtica, busco parella, busca amistat, consumició, picoteo. A les 8 de vespre, Speed Date, bona música, lentes, recordant-la ahir, sorpreses, pulsera gratuïta pels que volen seguir la festa a partir de les 12 de la nit. Toda la noche para disfrutar. No t'ho perdis i vine a viure i reviure moments inoblidables a Lou, a la teva discoteca de Segur de Calafell, amb Carpe Diem. T'esperem!

Aquest estiu refresca't amb Ràdio Cunit 107.0 FM. Un any més, l'Escola de Música de Cunit inicia un nou curs. Així que, si us agrada la música, tenim diverses activitats esperant-vos. Banda extraescolar gratuïta. Obrim les inscripcions de la banda extraescolar a les escoles de Cunit de Pompeu Fabra, els Cossetans, Sol Cunit i l'Institut Ernest Lluch i Martí de Cunit. Activitats a l'Escola de Música. Sensibilització musical per nens i nenes de 13 a 15 anys i tallers d'instruments per alumnes de primer de primària. Instruments i conjunts, infants a partir de segon de primària, joves i adults, violí, viola, violoncel, contrabaix, trompeta, trombó, clarinet, saxo, flauta, guitarra, baix elèctric, bateria, cant i piano. Us esperem al nou edifici de l'Escola de Música, situat al carrer Sonofre Llopis, número 11, a l'antic CAP. Per més informació podeu entrar a la nostra pàgina web www.emmcunit.cat o contactar amb el següent correu electrònic secretaria@emmcunit.cat. Que tingueu un curs ple de música.

Descobreix la bellesa interior de la Giralda de l'Arboç. Reobertura del Palauet d'Art Andalusí. Arquitectura àrab modernista. Envolta d'un univers de detalls únics i màgics. Visites guiades i esdeveniments privats. Si gaudeixes de l'art, l'arquitectura i els detalls, has de conèixer la Giralda de l'Arboç. Per visites concertades i més informació, turisme@arbocenc.cat. La Giralda de l'Arboç. Ens trobaràs a l'Avinguda Mossèn Cinto Verdaguer 35 de l'Arboç, Baix Penedès.

0: descobreix la bellesa interior de la Giralda de l'Arboç. Reobertura del Palauet d'Art Andalusí. Arquitectura àrab-modernista. Envolta d'un univers de detalls únics i màgics. Visites guiades i esdeveniments privats. Si gaudeixes de l'art, l'arquitectura i els detalls, has de conèixer la Giralda de l'Arboç. Per visites concertades i més informació, turisme@arbocenc.cat. La Giralda de l'Arboç. Ens trobaràs a l'avinguda Mossèn Cinto Verdaguer 35 de l'Arboç.
1: Ei, tens calor? Sí.
2: Escolta Ràdio Cunit 107.0 FM.
3: La teva sintonia més refrescant.

0: Saps? Uns amics m'han preguntat, ja que volen passar uns dies a Cunit, on poden anar?
1: Home, no hi ha cap dubte. El millor hotel de tota aquesta zona és l'Hotel Àdia.
0: Esclar, tens raó. Sens dubte, els recomanaré l'Hotel Àdia.
1: A l'Hotel Àdia hi trobaran tranquil·litat, confort i un servei 3 estrelles.
0: I tot això a dues passes de la millor platja, la de Cunit.
2: L'Hotel Àdia és un espai ideal per a descansar molt a prop del mar. Hotel Àdia, confortable, adaptat, permet l'allotjament de les teves mascotes i tanmateix disposa de zona d'oci, piscina exterior, aparcament privat i wifi. Hotel i restaurant Àdia, a l'avinguda

0: Un any més, l'Escola de Música de Cunit inicia un nou curs. Així que, si us agrada la música, tenim diverses activitats esperant-vos. Banda extraescolar gratuïta. Obrim les inscripcions de la banda extraescolar a les escoles de Cunit de Pompeu Fabra, els Cossetans, Sol Cunit i l'Institut Ernest Lluch i Martí de Cunit. Activitats a l'Escola de Música. Sensibilització musical per nens i nenes de 13 a 15 anys i tallers d'instruments per alumnes de primer de primària. Instruments i conjunts. Infants, a partir de segon de primària. Joves i adults. Violí, viola, violoncel, contrabaix, trompeta, trombó, clarinet, saxo, flauta, guitarra, baix elèctric, bateria, cant i piano. Us esperem al nou edifici de l'Escola de Música, situat al carrer Sonofre Llopis, número 11, a l'antic CAP. Per més informació, podeu entrar a la nostra pàgina web, www.emmcunit.cat, o contactar amb el següent correu electrònic, secretaria@emmcunit.cat. Que tingueu un curs ple de música. I ara vull estar amb
1: tu. Viu l'estiu a Ràdio Cunit, l'emissora més fresca de la Costa Daurada i l'oficial del Penedès.

Bar Casa Carminya de Castanyeira, obert de dimarts a diumenge. Cuina oberta de les 8 del matí fins a les 11 de la nit. Menú diari, tapes, esmorzars, desajunis, menjars per emportar. Estem al passeig marítim número 5 de Cunit, Tarragona. Estem en frontera amb Segur de Calafell. El nostre telèfon és el 977 26 83 76 977 26 83 76. Vine a sopar per veure els partits de futbol o pots vindre els migdies de diumenge per veure les motos. Menjar gallec. Fem un caldo gallec molt bo i un pop gallec millor. www.bartravesses.com Casa Carminya, bon proveito.

Descobreix la bellesa interior de la Giralda de l'Arboç. Reobertura del Palauet d'Art Andalusí. Arquitectura àrab modernista. Envolta d'un univers de detalls únics i màgics. Visites guiades i esdeveniments privats. Si gaudeixes de l'art, l'arquitectura i els detalls, has de conèixer la Giralda de l'Arboç. Per visites concertades i més informació, turisme@arbocenc.cat. La Giralda de l'Arboç. Ens trobaràs a l'Avinguda Mossèn Cinto Verdaguer 35 de l'Arboç, Baix Penedès.

0: Notícies en xarxa.
1: Bon dia, són les 12, us parla Maria Lara. El Servei Meteorològic de Catalunya ha elevat a 5 de 6 l'alerta per pluges intenses al Garraf, al Penedès, al Camp de Tarragona i a l'Ebre. L'avís vermell de perill comença ara a les 12 a les comarques del Garraf, l'Alt i Baix Penedès, al Tarragonès, al Baix Camp i també a l'Alt Camp. A partir de les 6 de la tarda, l'alerta 5 de 6 se situa al Baix Ebre, al Montsià i a la Terra Alta. A partir de la mitjanit i fins a les 6 de la matinada es quedarà al Baix Ebre i al Montsià. Ara les 12, de fet, hi ha prevista una compareixença de Protecció Civil per tal d'explicar l'evolució i el pronòstic d'aquests ruixats. I en clau política, el president de la Generalitat, Salvador Illa, ha reclamat un pacte de país a Catalunya i a Espanya per facilitar l'accés a l'habitatge. Ell ha desitjat que el Congrés dels Diputats aprovi demà els decrets i adverteix que el risc que l'habitatge fracturi la societat, com assegura, ja va passar la crisi del 2008.
2: Jo reclamo en aquest sentit un pacte de país. Em refereixo a Catalunya i em refereixo també a Espanya, un pacte de país d'uns mínims, eh? I tinc expresso també el meu desig de que les coses demà al Congrés dels Diputats vagin raonablement bé, eh? I puguem enviar un missatge conjunt a la societat que aquest tema ens importa, perquè el pitjor és que els ciutadans no percebin que des de les institucions hem detectat que aquí hi ha una situació greu i preocupant i intentem donar-hi resposta dient la veritat. Això no se soluciona en un dia ni en un mes, però es poden fer coses.
1: Ho ha dit en el darrer dia del debat de política general que clourà amb la votació de les conclusions i les propostes de resolució dels diferents grups. Mentrestant, el sindicat de llogateres fa una crida a sumar-se a l'acampada de plaça Catalunya de Barcelona després de les cassolades convocades aquest vespre a les places dels ajuntaments. Una acampada que, segons ha dit avui la consellera d'Interior, Núria Parlon, el govern no té intencions de desallotjar. En aquest sentit, també el jutjat ha suspès fins a nova data el desnonament de la Macarena, una dona del barri de Sant Andreu de Barcelona que havia de ser desallotjada aquest matí. La decisió s'ha conegut mentre prop d'un centenar de persones es concentraven també al carrer d'Otger per intentar evitar el llançament. I avui entra en vigor la nova normativa de trànsit amb canvis per a motoristes, conductors, ciclistes i usuaris de patinets. Els motoristes hauran de portar guants de protecció i calçat tancat en vies interurbanes, mentre que els usuaris de vehicles de mobilitat personal hauran de tenir mínim 15 anys i portar també casc. També serà obligatori el casc per als ciclistes en vies interurbanes i els repartidors hauran de portar armilla reflectant. I, de fet, un total de 95 persones han mort en 91 accidents a la xarxa viària interurbana de Catalunya fins al mes de setembre. Són dades provisionals que ha fet públiques avui el Servei Català de Trànsit. I això és tot. Fins aquí les notícies en xarxa.
0: Notícies en xarxa.

Carpe Diem i la discoteca Lou de Segur de Calafell us convida a l'Speed Date del proper 3 d'octubre de 7 de la vespre a 10 de la nit. Recorda, entrada 20 euros. Fes la teva reserva privada per TikTok. Temàtica, busco parella, busca amistat, consumició, picoteo. A les 8 de la vespre, Speed Date, bona música, lentes, recordant-la-hi, sorpreses, pulsera gratuïta pels que volen seguir la festa a partir de les 12 de la nit. No t'ho perdis i vine a viure i reviure moments inoblidables a Lou, a la teva discoteca de Segur de Calafell, amb Carpe Diem. T'esperem!

Descobreix la bellesa interior de la Giralda de l'Arboç. Reobertura del Palauet d'Art Andalusí. Arquitectura àrab modernista. Envolta d'un univers de detalls únics i màgics. Visites guiades...

0: On poden anar?
1: Home, no hi ha cap dubte. El millor hotel de tota aquesta zona és l'Hotel Àdia.
0: Esclar, tens raó. Sens dubte, els recomanaré l'Hotel Àdia.
1: A l'Hotel Àdia hi trobaran tranquil·litat, confort i un servei 3 estrelles.
0: I tot això a dues passes de la millor platja, la de Cunit.
2: L'Hotel Àdia és un espai ideal per a descansar molt a prop del mar. Hotel Àdia, confortable, adaptat, permet l'allotjament de les teves mascotes i tanmateix disposa de zona d'oci, piscina exterior, aparcament privat i wifi. Hotel i restaurant Àdia, a l'Avinguda Tarragona número 2 de Cunit.

Bar Casa Carminya de Castanyera, obert de dimarts a diumenge. Cuina oberta de les 8 del matí fins a les 11 de la nit. Menú diari, tapes, esmorzars, desajunis, menjars per emportar. Estem al Passeig Marítim número 5 de Cunit, Tarragona. Estem en frontera amb Segur de Calafell. El nostre telèfon és el 977 26 83 76 977 26 83 76. Vine a sopar per veure els partits de futbol o pots vindre els migdies de diumenge per veure les motos. Menjar gallec. Fem un caldo gallec molt bo i un pop gallec millor. www.bartravesas.com Casa Carminya, bon proveito.

0: Notícies en xarxa.
1: Bon dia, la una us parla, Maria Lara. Protecció Civil envia un alerta a les comarques del Garraf, Penedès, Tarragones i l'Ebre per pluges intenses i torrencials aquesta tarda. És el cas de les Terres de l'Ebre, volíem dir, avisa que les tempestes es concentraran a partir de la nit i la matinada i poden quedar estàtiques durant moltes hores i es podrien acumular fins a 200 litres per metre quadrat. Escoltem ara l'Imma Soler, sotsdirectora de Protecció Civil, que demana precaució i evitar zones inundables.
2: Prioritzar, si podem, doncs, les vies principals davant de vies secundàries, no tenir vehicles aparcats en zones on te pugui ploure, on te pugui acumular aigua, no baixar a buscar els vehicles a soterranis quan ja la pluja ha començat i sobretot també doncs, estar molt amatents del radar meteorològic per veure per on està passant aquestes possibles precipitacions, quina intensitat pot tenir.
1: A les comarques del Montsià, el Baix Ebre i Terra Alta, les tempestes s'allargaran fins demà al matí i es poden produir fenòmens també de temps violent. I en clau política, el president de la Generalitat, Salvador Illa, ha reclamat un pacte de país a Catalunya i a Espanya per facilitar l'accés a l'habitatge. Ell ha desitjat que el Congrés dels Diputats aprovi demà els decrets i adverteix del risc que l'habitatge fracturi la societat, com assegura ja va passar a la crisi del 2008. Tot plegat ho ha dit en el darrer dia del debat de política general que clourà amb la votació de les conclusions i les propostes de resolució dels diferents grups. Tot plegat quan el sindicat de llogateres fa una crida també a sumar-se a l'acampada de Plaça Catalunya de Barcelona després de les cassolades convocades per aquest vespre a les places dels ajuntaments. Una acampada que, de fet, segons ha dit la consellera d'Interior, Núria Parlon, el govern no té intencions de desallotjar. I en aquest sentit, en parlant d'habitatge, el jutjat ha suspès fins a nova data el desnonament de la Macarena, una dona del barri de Sant Andreu de Barcelona que havia de ser desallotjada aquest matí. La decisió s'ha conegut mentre prop d'un centenar de persones es concentraven al carrer Dotger per intentar evitar el llançament. I avui entra en vigor la nova normativa de trànsit amb canvis per a motoristes, conductors, ciclistes i usuaris de patinets. Els motoristes hauran de portar guants de protecció i calçat tancat en vies interurbanes, mentre que els usuaris de vehicles de mobilitat personal hauran de tenir com a mínim 15 anys i portar casc. També serà obligatori el casc per als ciclistes en vies interurbanes i els repartidors hauran de portar armilla reflectant. I un total de 95 persones han mort en 91 accidents a la xarxa viària interurbana de Catalunya fins al setembre, segons dades publicades avui pel Servei Català de Trànsit. La xifra suposa un 16% menys que en el mateix període de l'any passat, quan es van registrar 113 víctimes mortals. I això és tot fins aquí les notícies en xarxa.
0: Notícies en xarxa.
3: Dijous 1 d'octubre 2026, això és l'enjoc.

0: Agárrate-ho, salta i viu amb Radio Cunit.
1: Está escuchando Radio Cunit en la 107 de la freqüència modulada.
2: Aquest estiu refresca't amb Radio Cunit 107.0 FM.
3: Este verano Radio Cunit te acompaña.
4: En la playa también se escucha Radio Cunit.
5: Está escuchando Radio Cunit el 107.0.
3: La radio más refrescante de la Costa Daurada.
4: De dia i de nit.
6: Radio Cunit, la més fresca de la Costa Daurada.

Descobreix la bellesa interior de la Giralda de l'Arboç. Reobertura del Palauet d'Art Andalusí. Arquitectura àrab modernista. Envolta d'un univers de detalls únics i màgics. Visites guiades i esdeveniments privats. Si gaudeixes de l'art, l'arquitectura i els detalls, has de conèixer la Giralda de l'Arboç. Per visites concertades i més informació, turisme@arbocenc.cat. La Giralda de l'Arboç. Ens trobaràs a l'Avinguda Mossèn Cinto Verdaguer 35 de l'Arboç, Baix Penedès.

0: Saps? Uns amics m'han preguntat, ja que volen passar uns dies a Cunit, on poden anar?
1: Home, no hi ha cap dubte. El millor hotel de tota aquesta zona és l'Hotel Àdia.
0: Esclar, tens raó. Sens dubte, els recomanaré l'Hotel Àdia.
1: A l'Hotel Àdia hi trobaran tranquil·litat, confort i un servei 3 estrelles.
0: I tot això a dues passes de la millor platja, la de Cunit.
2: L'Hotel Àdia és un espai ideal per a descansar molt a prop del mar. Hotel Àdia, confortable, adaptat, permet l'allotjament de les teves mascotes i tanmateix disposa de zona d'oci, piscina exterior, aparcament privat i wifi. Hotel i restaurant Àdia, a l'Avinguda Tarragona número 2 de Cunit.

Viu l'estiu a Ràdio Cunit, l'emissora més fresca de la Costa Daurada i l'oficial del Penedès Marítim.

Bar Casa Carminya de Castanyera, obert de dimarts a diumenge. Cuina oberta de les 8 del matí fins a les 11 de la nit. Menú diari, tapes, esmorzars, desajunis, menjars per emportar. Estem al Passeig Marítim número 5 de Cunit, Tarragona. Estem en frontera amb Segur de Calafell. El nostre telèfon és el 977 26 83 76 977 26 83 76. Vine a sopar per veure els partits de futbol o pots vindre els migdies de diumenge per veure les motos. Menjar gallec. Fem un caldo gallec molt bo i un pop gallec millor. www.bartravesses.com Casa Carminya, bon proveito.

0: Bar Casa Carminya de Castanyera, obert de dimarts a diumenge. Cuina oberta de les 8 del matí fins a les 11 de la nit. Menú diari, tapes, esmorzars, desajunis, menjars per emportar. Estem al Passeig Marítim número 5 de Cunit, Tarragona. Estem en frontera amb Segur de Calafell. El nostre telèfon és el 977 26 83 76 977 26 83 76. Vine a sopar per veure els partits de futbol o pots vindre els migdies de diumenge per veure les motos. Menjar gallec. Fem un caldo gallec molt bo i un pop gallec millor. www.bartravesses.com. Casa Carminya, bon proveit.
1: Saps? Uns amics m'han preguntat, ja que volen passar uns dies a Cunit, on poden anar?
2: Home, no hi ha cap dubte. El millor hotel de tota aquesta zona és l'Hotel Àdia.
1: Esclar, tens raó. Sens dubte, els recomanaré l'Hotel Àdia.
2: A l'Hotel Àdia hi trobaran tranquil·litat, confort i un servei 3 estrelles.
1: I tot això a dues passes de la millor platja, la de Cunit.
3: L'Hotel Àdia és un espai ideal per a descansar molt a prop del mar. Hotel Àdia, confortable, adaptat, permet l'allotjament de les teves mascotes i tanmateix disposa de zona d'oci, piscina exterior, aparcament privat i wifi. Hotel i restaurant Àdia, a l'Avinguda Tarragona número 2 de Cunit.
4: Disfruta de las mejores brasas de la comarca en Brasería Hípica Cubellas. Calzotadas completas, parrilladas, cochinillo asado, mariscadas, chuletón de kilo 200. Menú diario de lunes a viernes, almuerzos a la brasa y todo tipo de carnes de las que podrás disfrutar en un entorno natural único. Rodeado de caballos junto a la salida de la autopista Pau Casals, en Cubellas. En la C31, kilómetro 148. Brasería Hípica Cubellas, un viaje en el tiempo, en la frontera, entre Tarragona y Barcelona.
5: Aquest estiu refresca't amb la millor música de tots els temps a Ràdio Cunit. A través del 107.0 de la FM o de les 3w.radiocunit.org.

0: Notícies en xarxa migdia. Amb Marta Pardell.
1: Primer desnonament aturat en virtut dels decrets d'habitatge arran del cas Mari Carmen. Ha estat a Barcelona, al districte de Sant Andreu, en concret, on s'ha pogut impedir que marxés de casa la Macarena, una dona de 40 anys amb un perfil d'especial vulnerabilitat. El jutjat ha acceptat suspendre el llançament fins a nou avís arran d'un requeriment del sindicat de llogateres, al·legant els decrets del Consell de Ministres. Ho ha anunciat el seu portaveu, Enric Aragonès.
2: És el primer desnonament que se suspèn en base a aquest decret i ha evitat que es fes fora de casa seva la Maca. Demà aquest decret s'haurà de convalidar al Congrés dels Diputats. Que cada partit tingui sobre la seva consciència abans de votar el patiment que estan provocant els desnonaments.
1: Totes les mirades estan posades en Junts i el PNB a 24 hores de la votació al Congrés, que pot fer decaure els textos després que avui Podem ja ha anunciat que hi donarà suport. Els juntaires faran aquesta nit una executiva per decidir quin serà el sentit del seu vot. És dijous 1 d'octubre de 2026 i tenim més titulars. Alerta vermella a les Terres de l'Ebre i al Baix Camp per pluges torrencials a partir d'aquesta tarda, Sònia Kerr.
3: Protecció Civil ha enviat un avís des alert al Garraf, al Penedès, al Camp de Tarragona i l'Ebre. El cap de predicció del Meteocat alerta de la violència de les tempestes que poden caure a partir d'aquesta nit a l'Ebre.
4: Hem activat un avís de la possibilitat que en aquesta zona del sud del país puguin arribar a superar quantitats de més de 200 litres per metre quadrat en tot l'episodi. Amb aiguats que, a banda, poden anar acompanyats de fenòmens de temps violents, sobretot els associats al vent, com pot ser doncs, algun tornado o alguna mànega.
1: Amb aquest panorama estem més pendents que mai de la previsió del temps. Lluís Mivérez, bon dia.
5: Bon dia. Situació complicada a hores d'ara en algunes comarques del país, però d'una forma francament local. En qualsevol cas, patacs d'aigua molt destacables, torrencials, ja estan provocant problemes en alguns indrets de la costa de Tarragona. Déu-n'hi-do, per exemple, la pluja i la tempesta molt de vent que ha anat caient entre les viles d'Altafulla i Roda de Barà, aproximadament. És on s'ha produït la màxima precipitació fins a hores d'ara. Però s'ha de dir que encara tindrem algun patac d'aigua torrencial amb probables problemes d'inundacions en aquesta costa del Baix Penedès i també del Tarragonès. Independentment, cada vegada més ruixats a la resta del Camp de Tarragona, també a la Catalunya Central i a especial cura entre el Solsonès, el Berguedà, el nord d'Osona i la comarca del Lluçanès. També, al llarg de la tarda, acabarà plovent una mica a les comarques de Ponent i ja aquesta propera vesprada i nit, senyora ploguda amb problemes, probablement, a les Terres de l'Ebre. N'estarem molt pendents a la xarxa.
1: Gràcies, Lluís Mi. Parlant de temperatures, avui també us explicarem els detalls de la campanya de la grip i del Covid d'enguany. Més coses, la validació imminent de la llei d'amnistia marca el 9è aniversari del referèndum de l'1 d'octubre.
3: El president del Tribunal Constitucional ha recordat que la sentència que s'emetrà dimarts serà vinculant per a tots els estaments judicials, volíem dir. Una sentència favorable a la llei acostaria el retorn de l'expresident Carles Puigdemont.
1: Entren en vigor canvis en el Codi de Circulació que afecten especialment els conductors de bicicletes i patinets.
3: Que hauran de dur més elements de protecció. A partir d'ara tampoc no podran coincidir el verd per als vianants amb el taronja intermitent per als vehicles.
1: En cultura, el Festival de Cinema de Sitges ha venut gairebé un 20% més d'entrades que l'any passat, a una setmana per a l'inici.
3: També l'Ajuntament ha notat que augmenten les reserves hoteleres. Tot plegat s'atribueix en part per l'anunci de la presència de figures mediàtiques com Peter Jackson o Dani De Vito.
1: Els esports, golejada del Barça a la Lliga de Campions femenina de futbol abans de rebre el Real Madrid. Joan Barberà.
6: El conjunt blaugrana s'imposa a la Roma per 0-6 en la segona jornada. El proper repte és el Madrid, que diumenge visita el Camp Nou en partit de Lliga.
1: El control de so Francesc Ávila, la redacció i coordinació Sònia Kerr, passant 4 minuts de les 2.
0: Notícies en xarxa, edició migdia.
1: Un jutjat de Barcelona ha aturat el primer desnonament acollint-se en els decrets Mari Carmen, que arribaran demà al Congrés dels Diputats. Tot plegat ha passat aquest matí a primera hora, quan la nova normativa ha fet possible la suspensió del desallotjament de la Macarena. Aquesta dona de 40 anys i que respon a un perfil d'especial vulnerabilitat continuarà al seu pis de lloguer al districte de Sant Andreu de Barcelona. Ana Ruiz, bon dia.
7: Hola, Marta, bon dia. El portaveu del sindicat de llogateres, Enric Aragonès, ha fet l'anunci aquest matí després que desenes d'activistes a favor del dret a l'habitatge hagin donat suport a la Maca davant el pis on viu de lloguer a Sant Andreu. Des del sindicat també s'ha aprofitat per llançar un avís als partits polítics que encara no tenen clar votar a favor dels dos decrets.
2: És el primer desnonament que se suspèn en base a aquest decret i ha evitat que es fes fora de casa seva la Maca. Demà aquest decret s'haurà de convalidar al Congrés dels Diputats. Que cada partit tingui sobre la seva consciència abans de votar el patiment que estan patint, que estan provocant els desnonaments, les morts que estan provocant els desnonaments. El que es vota demà és si a la maca se l'hauria d'haver fet fora de casa avui o si hi ha d'haver-hi mecanismes de protecció davant dels desnonaments per a les persones com ella.
7: Aragonès ha enumerat un llistat d'accions reivindicatives a partir d'ara, com ara la convocatòria de cassolades aquest vespre i l'anunci del sindicat de llogateres d'afegir-se a l'acampada de Plaça Catalunya. D'altra banda, col·lectius a favor de l'habitatge han convocat per dissabte vinent una gran mobilització a l'Hospitalet de Llobregat.
1: I és que 24 hores de la votació al Congrés d'aquests decrets d'habitatge, totes les mirades estan posades en Junts i el PNB amb la incògnita sobre el sentit del seu vot. Això després que Podem hagi anunciat aquest matí el suport a tots dos textos que, a partir d'endavant, ara necessiten com a mínim l'abstenció del partit de Carles Puigdemont o dels nacionalistes bascos.
3: El Juntaire celebra en aquesta nit una executiva per decidir el sentit del seu vot.
1: I avui el BOE publica el segon dels decrets que recull les demandes del sindicat de llogateres, però que compta amb poc consens polític per poder ser aprovat. Quina és la lletra petita? Carina Bellbé, bon dia.
8: Bon dia. Doncs aquest decret obliga els propietaris a indemnitzar els llogaters amb un any de lloguer si no renoven els contractes amb causes justificades. Per exemple, si necessiten el pis per a ells o per a algun familiar, o si el llogater no hi viu durant 6 mesos consecutius. Tampoc s'indemnitzarà si el llogater rebutja una oferta amb una pujada màxima del 10% si s'ha rehabilitat el pis. El text també inclou les pròrrogues indefinides del lloguer, una mesura que modifica la durada dels contractes del primer decret, una norma que afecta el els contractes nous, però també els vigents, i que entrarà en vigor demà, quan està previst que es debati al Congrés juntament amb el primer decret. Per aprovar-se, només necessiten l'abstenció de Junts o del PNB. Aquesta és la crida a la responsabilitat que ha fet el president Pedro Sánchez en un vídeo publicat a Instagram.
9: Este viernes los grupos parlamentarios tendrán que elegir a quién protegen, a las personas que viven en las casas o a quienes hacen una fortuna con ellas, a los pequeños propietarios o a los fondos buitre. Porque lo que está en juego está claro. Eso lo saben todos. El derecho a la vivienda frente a la especulación.
8: Més enllà de l'aprovació demà dels dos textos, des de Barcelona, el president Salvador Illa ha reclamat un pacte de país en habitatge a nivell estatal.
10: Millor reclamo en aquest sentit un pacte de país. Em refereixo a Catalunya i em refereixo també a Espanya. Un pacte de país d'uns mínims. I tinc... expresso també el meu desig de que les coses demà al Congrés dels Diputats vagin raonablement bé.
8: Mentrestant, les cambres de la propietat de Catalunya han advertit que els decrets Mari Carmen faran reduir l'oferta d'habitatge de lloguer.
1: Doncs en contrast amb el cas de la Macarena de Barcelona, a l'Hospitalet de Llobregat, els Mossos investiguen el suïcidi d'un home al barri de la Florida. Es tracta d'un home que tenia un ordre de desnonament del local on tenia el negoci. Mitjans de l'Hospitalet, Anna Rodríguez.
11: L'home de 60 anys era molt conegut al barri perquè feia de sabater. Estava molt preocupat perquè havia rebut una notificació de la propietat de l'edifici on tenia el negoci que li informava que s'havia iniciat un procediment per desallotjar-lo i no renovar-li el contracte i que el dia 5 d'octubre era la data límit. Els Mossos investiguen la mort com un suïcidi perquè han trobat una nota de comiat adreçada a la seva família. Manuel Gutiérrez és veí del barri.
12: Me dijo, Manuel, dije, cuando tenga el pozapato arreglado, te llamaré o te lo llevaré o te va tu cuñada. Digo, pues vale, pues quedamos en eso. Me dio una tarjeta con el teléfono y entonces digo, pues vale. O sea que nos despedimos en la puerta y digo, hasta ahora, digo, pues me voy a acercar a ver. Y entonces, o sea que me he encontrado, que me he quedado, o sea, vaya, pues de piedra.
11: Fons municipals han explicat que l'home portava 2 anys sense pagar el contracte de lloguer a la propietat i que aquesta li havia sol·licitat que abandonés l'immoble. Tot i això, i també segons fons municipals, l'home no es trobava en situació de vulnerabilitat. No havia sol·licitat assistència dels serveis socials ni tampoc a serveis d'ajut als negocis.
1: I a tot això afegim la veu dels sindicats. Belén López, secretària general de Comissions Obreres a Catalunya, creu que aquests decrets són mesures pal·liatives i que no solucionen l'emergència habitacional actual.
3: En declaracions a la xarxa, López defensa que s'ha de mantenir la mobilització social per pressionar les administracions i obligar-les a moure fitxa tant en l'habitatge com en d'altres àmbits que afecten directament el benestar de la ciutadania.
13: Pensem que ha de continuar la pressió al carrer perquè hem de situar en el centre del debat polític les necessitats reals de les persones treballadores, i en tenim diverses. Una és la vivenda, l'altra és el tema de la inflació, els salaris, el tema de la prevenció de riscos laborals, etcètera, etcètera. I aquests són els temes de debat que hi han de ser.
0: Notícies en xarxa. Edició migdia.
1: Alerta vermella a les Terres de l'Ebre i al Baix Camp per pluges torrencials a partir d'aquesta tarda. Protecció Civil ja ha enviat un avís. És alerta a les comarques del Garraf, el Penedès, el Camp de Tarragona i l'Ebre. En el cas de les Terres de l'Ebre, a més, avisen que les tempestes es concentraran a partir de la nit i matinada. Poden quedar estàtiques durant més de 18 hores i es podrien acumular més de 200 litres per metre quadrat. Esther Minguell, bon dia.
14: Bon dia. L'avís dels mòbils demana extremar precaucions amb la mobilitat i les activitats a l'aire lliure i no apropar-se a zones inundables. Les tempestes afectaran aquesta tarda tot el territori, però seran més intenses al litoral del sud de Barcelona i al Tarragonès, on es pot superar el llindar dels 40 litres per metre quadrat en mitja hora. A la nit i matinada es concentraran a les Terres de l'Ebre, on s'ha enviat un altre SALER. Les tempestes poden quedar-s'hi estancades fins demà a mig matí. Ho explica Santi Segalà, cap de predicció del Meteocat.
15: La situació meteorològica que afectarà Castelló pot arribar al sud de Catalunya i en aquesta zona mantenir-se de manera estàtica durant 12-18 hores. Això és el que ens ha fet posar a l'avís de color vermell del llindar d'intensitat en 30 minuts. Hi ha dos llindars més que afecten aquesta zona, que és la probabilitat de que se superi el de més de 90 litres en 3 hores. Durant 3 períodes consecutius, això vol dir que en el cas de que es compleixi la predicció, pot arribar a superar-se en tot l'episodi els 200 litres per metre quadrat, que és molta quantitat d'aigua en aquest període de temps.
14: Al Montsià, Baix Ebre i Terra Alta, les tempestes poden anar acompanyades de fenòmens de temps violent, com tornados, mànegues o fortes ratxes de vent.
1: Justament avui hem sabut que el setembre d'enguany ha estat el més càlid des que es tenen registres, tot i les tempestes torrencials que han caigut.
3: Segons el Servei Meteorològic de Catalunya, setembre ha estat especialment càlid a les zones més elevades del país, amb anomalies de més de 5 graus respecte de la mitjana climàtica i diverses nits càlides. Destaca l'excepcionalitat de la primera setmana del mes, amb diversos dies per sobre dels 40 graus de màxima a la Vall de l'Ebre i Ponent.
1: La validació imminent de la llei d'amnistia i el possible retorn de l'expresident Carles Puigdemont a Catalunya marquen el 9è aniversari avui del referèndum de l'1 d'octubre. El Tribunal Constitucional emetrà la sentència dimarts que ve sobre la llei d'amnistia i el Parlament ha fet un acte commemoratiu per la jornada. Mont Carvajal, bon dia.
16: Bon dia. L'expresident Carles Puigdemont ha defensat avui des de les xarxes socials la legitimitat de l'1 d'octubre i ha defensat el procés irrenunciable i democràtic, ha dit, de la independència. El Tribunal Suprem ha de decidir encara quan aixeca les ordres de detenció que encara té actives contra ell, Comín i Lluís Puig. Això passarà quan hagi rebut a partir de dimarts que ve la sentència del Constitucional. Avui el seu president, Cándido Conde Pumpido, ha assegurat que serà una sentència clara, precisa i contundent i la traslladarà immediatament al Tribunal Suprem, que estarà obligat a executar-la.
17: És vinculante para todos los jueces y tribunales. Por lo tanto, una vez que el Tribunal Constitucional lo que hace es establecer una doctrina.
16: Mentrestant, en un acte al Parlament, el president de la Cambra, Josep Rull, ha avisat que s'haurà de tornar a parlar d'independència.
18: Que l'aplicació sense reserves a la llei d'amnistia no resol la qüestió de fons, ni molt menys l'anhel de llibertat que va portar a organitzar l'1 d'octubre del 2017, i que n'haurem de tornar a parlar a fons.
16: El Suprem també haurà d'aixecar les inhabilitacions de Jordi Turull, Raül Romeva, Dolors Bassa i d'Oriol Junqueras, que aquesta tarda pronunciarà una conferència.
1: Justament coincidint amb l'1 d'octubre, avui ha de quedar avís per a sentència el cas per la pèrdua d'un ull de Roger Espanyol. La vista, però, s'ha suspès aquest matí durant unes hores per la incompareixença de salut d'un dels policies acusats, que ha hagut de ser atès en un hospital per un quadre d'hipertensió.
3: El tribunal l'ha ajornat fins a la una del migdia i ha demanat a la seva advocada que aporti una justificació mèdica. L'advocat d'Espanyol, Benet Salellas, ha exigit que es dicti una sentència de recerca i captura contra aquest policia. La sessió s'ha pres al migdia perquè s'ha represat al migdia, volíem dir, perquè el policia ha reaparegut.
1: I aquesta tarda el ple del Parlament votarà les propostes que els partits han fet en el debat de política general. Moltes són sobre habitatge, però també hi ha la proposta de Junts de reprovar el president Salvador Illa, un fet inèdit, per cert, que no tirarà endavant.
3: No, perquè Esquerra i els comuns no hi votaran a favor. On sí que podria haver-hi acord és en rebaixar l'impost de transmissions patrimonials en un pla de xoc per recuperar la fiabilitat de Rodalies i en un per reduir les llistes d'espera mèdiques. Els anuncis que ha fet Illa sobre habitatge, el fons d'emergència per comprar pisos a persones vulnerables a punt de ser desnonades o la compra compartida van a part i no es votaran perquè són compromisos del govern.
0: Notícies en xarxa.
1: És un quart de tres, atenció, perquè avui han entrat en vigor un bon grapat de noves normes de circulació. A pobles i ciutats els principals afectats són els usuaris de bicicletes i de patinets, que s'hauran de protegir millor per conduir-los. En especial els repartidors, que a partir d'ara han de dur sempre casc i armilla reflectant.
3: Una altra novetat fa referència als encreuaments regulars per semàfors. A partir d'ara ja no podran coincidir el verd per als vianants amb el taronja intermitent per als vehicles.
1: I atenció, perquè els incompliments poden comportar sancions de fins a 200 euros. Marc Dalmau.
19: Les noves normes de trànsit es defineixen a partir dels perfils d'usuaris. Així, qualsevol que vagi en patinet està obligat a portar casc i armilla reflectant. Ara bé, els particulars només hauran de fer servir l'armilla de nit, mentre que els repartidors l'hauran de portar sempre, també si van en bicicleta o en moto. Rellevants també són les novetats per conductors i passatgers de moto, que a partir d'ara hauran de portar sempre guants per carretera i calçat tancat a qualsevol via. Cristian Verdagí és director de l'àrea de mobilitat del RAC.
20: Això és un canvi molt rellevant respecte a l'ús social que s'estava fent de la moto, tant dels guants com del calçat, i caldrà una bona campanya d'informació per sensibilitzar tots els usuaris, perquè si no, seran multats.
19: Des d'avui, cap conductor queda exempt de portar el cinturó, ja sigui taxista o conductor d'autoescola, per exemple, i per carretera queda regulat com deixar pas als vehicles d'emergències.
20: Els conductors hem de saber que estem obligats a deixar pas, obrir un carril, el més a l'esquerra possible, és a dir, entre el carril que està més a l'esquerra i el següent, deixar un corredor de pas perquè puguin accedir els vehicles d'assistència, la policia, les ambulàncies, els bombers.
19: Per avançar un ciclista a la via caldrà reduir la velocitat almenys 20 km per hora per sota del màxim permès, una norma que en carreteres de velocitat limitada a 30 o 40 km per hora farà que a la pràctica no es pugui avançar als ciclistes.
1: El Servei Català de Trànsit ja va anunciar que a Catalunya no es permetria que les motos circulin pel voral, tal com sí que es permet des d'avui a la resta de l'Estat.
3: El seu director, Ramon Lamiel, ha dit a la xarxa que a Catalunya el voral s'utilitza per resoldre emergències.
21: Nosaltres veiem que és molt difícil d'aplicar a les nostres carreteres i especialment a la regió metropolitana. El voral per nosaltres és un espai d'emergència, on resolem l'emergència, on s'hi acumulen cotxes avariats, s'hi acumulen cotxes accidentats, on els bombers també hi fan operacions, per exemple, quan hi ha un incendi de vehicle. Per tant, el voral l'hem de preservar. L'hem de preservar com un espai de resolució d'accidents.
1: Parlem de salut. Dilluns que ve començarà la campanya de vacunació contra la grip i la Covid. Els primers en fer-ho seran els més vulnerables, per exemple, els nens o els més grans. Salut fa una crida per primer cop a vacunar-se els mestres i el professorat. La ciutadania no podrà anar de manera espontània als centres de primària per rebre les injeccions fins al 16 de novembre, un mes més tard que l'any passat. Maite Polo, bon dia.
22: Bon dia. A partir de dilluns serà el torn de les dones embarassades, els majors de 80 anys, les persones que viuen en residències i els nens i nenes menors de 5 anys. La vacuna intranasal està indicada dels 2 als 5. També hi estan convocats els professionals sanitaris i sociosanitaris i, com a novetat, els mestres i el professorat. 120.000 persones ja tenen cita. La injecció contra la grip pot evitar la quarta part d'hospitalitzacions, el 40% d'ingressos a la UCI per aquest virus i una de cada 3 morts atribuïbles a aquesta infecció. Montse Martínez és cap de Servei de Medicina Preventiva del Departament de Salut.
23: És un missatge potent. La grip en certes persones, especialment aquelles persones on indiquem la vacunació, no és només una setmana al llit, pot tenir complicacions i aquelles persones poden acabar hospitalitzades, ingressades a UCI o fins i tot morir si pateixen les complicacions d'una infecció de grip. I de Covid també.
22: El 26 d'octubre s'obrirà la segona fase de la vacunació contra la grip i la Covid, amb cita prèvia per a persones de 60 anys o més, altres grups de risc i professionals de serveis essencials.
1: Ens situem ara a Tortosa, però no deixem la salut. En concret, anem fins al campus Terres de l'Ebre de la Universitat Rovira i Virgili, on avui un grup d'alumnes han estat víctimes d'assetjament masclista a través d'unes ulleres de realitat virtual, això sí. L'experiència sota el títol Si no ho vius, no ho sents és una iniciativa de la Unitat d'Igualtat de la Universitat. Ràdio Tortosa, David Benito.
24: El projecte té com a objectiu evidenciar diferents tipus de violència masclista en primera persona a través d'una eina que permet posar-te els ulls d'una noia que pateix aquest tipus d'agressions sovint invisibilitzades. Així ho han viscut els alumnes del campus.
25: Era una situació com bastante cotidiana i al final creo que mucha gente quizás no lo interpreta como acoso o una situació incómoda si no lo llega a vivir.
26: Yo la verdad que sí, ha sido bastante desagradable. Me he sentido asqueado, te diría. Este es un tema en el que las mujeres, por desgracia, cada vez se van abriendo más a decir y comentar qué les pasa, pero que aún está muy invisibilizado.
2: Los hombres o a lo mejor personas muy jóvenes que no se han trobat mai en esta situación puguen pues, empatitzar una mica en lo que podem viure les dones de vegades quasi gairebé tots els dies de la nostra vida.
24: La proposta l'ha desenvolupada UBTools Virtual Experience, un projecte que combina les noves tecnologies i l'educació social per abordar problemàtiques presents en entorns formatius.
1: I ens jubilem de la feina, no de la vida, és el lema que centra la celebració avui del Dia Internacional de les Persones Grans.
3: L'acte central s'ha celebrat a la plaça de Sant Jaume de Barcelona amb la lectura d'un manifest en què s'ha reivindicat la necessitat de garantir els drets de les persones grans i combatre l'edatisme. Escoltem l'activista Mercè Mas.
4: Fem una crida a les institucions, a la societat civil i a tota la ciutadania a treballar conjuntament amb nosaltres per construir una societat més inclusiva que respecti totes les edats i garanteixi els drets de tothom.
3: A Catalunya, la gent gran representa un 20% de la població. Això és 1.600.000 persones.
1: I és moment per a la cultura. A una setmana per arrencar el 59è Festival de Cinema de Sitges, ja ha venut gairebé un 20% més d'entrades que l'any passat per aquestes dates. L'anunci de la presència de figures mediàtiques, com Peter Jackson o Danny DeVito, n'és un dels motius, segons els organitzadors. L'Ajuntament de la localitat del Garraf també ha notat que cada vegada es fan més pernoctacions als hotels sitgetans. David Navarro, bon dia.
5: Bon dia. L'anomenada roda de premsa institucional ha servit per afegir el director Casey Affleck i l'actriu Heather Graham a la llista de convidats al festival. També per recordar que enguany es fa la segona edició del programa Maestres, que porta creadores de primer nivell com Adrián Barbó o Bàrbara Rey per conèixer la seva visió de la indústria. També hi haurà nova oportunitat per a joves actors i actrius com Zoe Stein, que es podran promocionar a la Blood Red Carpet. Moltíssimes activitats en 10 dies d'un festival que, com ha explicat la directora de la Fundació que l'organitza, Mònica Garcia, ja ha venut un 19% més d'entrades.
6: El festival realment porta 3 anys de creixement continu, al voltant del 10, 12, 14% segons l'any. Aquest any anant avançant els continguts amb les presències, no?, de, que hem anat dient, Sir Peter Jackson, Danny DeVito, un continu d'avançar aquest programa que ha provocat una major atenció.
5: De fet, la mateixa ciutat de Sitges ha notat en els darrers anys un increment en les pernoctacions hoteleres. Aficionats que volen gaudir del cinema fantàstic o d'activitats com la Zombie Walk, que arriba a la 18a edició.
1: I Joan Dausà ha exhaurit en menys de 48 hores les més de 10.000 entrades que eren a la venda pels seus concerts de Nadal a la Basílica de Santa Maria del Mar de Barcelona.
3: Gairebé 3 mesos abans, el cantant ha penjat el cartell d'entrades exhaurides pels 8 concerts que oferirà els dies 14, no, els dies 15, 16, 17 i 18 de desembre en aquesta joia del gòtic català.
1: I és moment per la informació esportiva. Que ens porta Joan Barberà. Bon dia, Joan. Golejada del Barça a la Lliga de Campions femenina de futbol abans de rebre el Real Madrid.
7: Bon dia, Marta. El conjunt blaugrana es va imposar la Roma per 0-6. I el proper repte és el Madrid, que diumenge visita el Camp Nou en partit de la Lliga F. Escoltem el tècnic, Pere Romeu.
9: Bé, ha sigut un partit un pèl diferent del que ens esperàvem, perquè l'equip rival ens ha fet un canvi en el plantejament de lo que veníem fent. Vale? Per tant, ja només per això fa que sigui un partit totalment diferent. Crec que ens hem adaptat molt i molt ràpid en el partit, per tant és algo que crec que mostra la bona variabilitat que té aquest equip. Hem controlat molt bé el mig del camp, hem jugat força bé, així que la versió nostra d'avui és super, super, super positiva.
7: I el Terrassa ha quedat eliminat de la Copa Federació, diu adeu al somni de classificar-se per a la Copa del Rei. Ràdio Municipal de Terrassa, Miqui Romagosa.
10: El somni del Terrassa Futbol Club acaba en un malson. Derrota contundent al camp del Sestao per 4-1 en un partit on els agarencs, amb un gol de Celma, van ser capaços d'empatar el partit, però a partir d'aquí el Terrassa, l'equip d'Oriol Alsina, no va ser capaç de reaccionar. En cap moment es va sentir còmode en un terreny de joc típic del País Basc, amb dificultat per poder trenar jugades. També, defensivament, el Terrassa no va estar encertat i la falta d'encert de cara a porteria, una de les coses que ha condemnat el Terrassa en aquest inici de temporada, doncs ha deixat l'equip d'Oriol Alsina sense el somni de la Copa del Rei. Ara toca pensar en la Lliga, toca oblidar aquesta competició, tot i que l'afició agarenca veu com una nova oportunitat de poder treure el cap en el futbol i de poder donar un pas endavant, s'acaba esborrant.
7: I aquest proper diumenge, el duel de la segona federació entre el Terrassa i el Girona B es podrà seguir en directe a les televisions locals i a la xarxa més serà diumenge a partir de les 6 de la tarda. La Federació Catalana de Futbol ha presentat avui la temporada 2026-2027. També ha fet la presentació de la nova samarreta oficial de la selecció catalana en una campanya on volen jugar un partit tant amb l'absoluta masculina com amb la femenina. La nova samarreta, cal dir que recupera les quatre barres. Escoltem Joan Soteres, president de la Federació Catalana de Futbol.
8: Tenim una samarreta, vaja, crec que és el que es mereix les nostres seleccions, les quatre barres de Catalunya. Aquest país, doncs, se'ns coneix per les quatre barres i seguirem així. I en quant a seleccions, doncs, bueno, se les tindrem, doncs, l'absoluta masculina, l'absoluta femenina, tant en futbol com en futbol sala. Crec que som un referent com a seleccions també a tot.

0: Aquest any ens hem d'oblidar de l'any passat. Aquest és el primer pas d'aquest any i començar a crear el nostre joc i el nostre sistema.
1: I avui el Barça d'handbol juga contra el Veszprém la final del Mundial de Clubs, el maig a partir de les 8 del vespre.
2: Gràcies, Joan Barberà, per l'última hora dels esports. Són gairebé 2:15. Nosaltres hem de fer una petita pausa, però tornem de seguida amb més actualitat. Fins ara.

0: La xarxa de comunicació local.
1: Nutrició amb Laura Crosas.
2: Arrels a la tardor. Sembla que l'estiu s'allarga cada any una mica més i aquell fred que acompanyava l'època de torrar castanyes i coure moniatos al forn és tímid i només treu el cap per refrescar els vespres. Per tant, cal començar a canviar la compra i omplir el rebost i el frigorífic de fruites i verdures de temporada. En aquesta ocasió, us parlaré de les verdures d'arrel, unes indispensables de la cuina de tardor per a preparar l'organisme de cara a l'hivern. En trobareu algunes de ben conegudes i apreciades, com la pastanaga, però també d'altres que la cuina moderna està recuperant, com l'api rava o el salsafí. Totes elles tenen en comú que es cultiven sota terra i que porten nutrients o hidrats de carboni complexes que ajudaran a l'organisme a resistir les baixes temperatures i les típiques infeccions de tardor. Juntament amb bulbs com cebes, porros o alls i tubercles, com la patata o el moniato, acabaran de rodonir els plats de tardor. Altres arrels, a més de les citades, són els rabanets, els naps, les remolatxes o la xirivia. Si les coneixeu, sabreu que difereixen molt en sabor i colors, fet que les fa encara més interessants per a crear plats apetitosos. Per exemple, la pastanaga i la remolatxa dolces i de colors taronja i vermell intensos, respectivament, serveixen per a fer cremes o ratllar-les en cru a una amanida, o fins i tot per fer-ne algun postres. El rabanet pot donar un toc picant i cruixent en trans vegetals o també amanides. I la xirivia pot ser un puré ben fi per acompanyar una carn o un peix. Però sobretot, les verdures d'arrel seran les grans protagonistes per aportar aroma i sabor als caldos i estofats. Aquesta tardor, atreveix-te amb els colors i vegetals de temporada i omple de taronges, vermells i blancs els plats, afegeix les verdures d'arrel i enriqueix les cremes i els caldos, o fins i tot, cou-les al forn amb herbes aromàtiques o espècies al gust i serveix-les com a guarnició de plats principals.

0: ¿Sabías que...?
1: ¿Cómo es desencadenar una tempesta de estiu? Inesperades i intenses, la sufocant calor característica del nostre clima a l'estiu fa que es produeixin. Perquè es formin, cal que l'atmosfera estigui molt humida i que l'alta radiació del dia permeti la formació de núvols d'alt desenvolupament vertical. Solen durar una hora i poden anar acompanyades de calamarsa i de descàrregues elèctriques. Segons l'Institut Nacional de Meteorologia, cada dia es donen unes 44.000 tempestes d'estiu al món.
2: La xarxa de comunicació local.

0: Bon dia, són 2:15.
1: Notícies en xarxa migdia. Amb Marta Pardell.
0: Primer desnonament aturat en virtut dels decrets d'habitatge aprovats arran del cas Mari Carmen. Ha estat a Barcelona, al districte de Sant Andreu, on s'ha pogut impedir que marxés de casa la Macarena, una dona de 40 anys amb un perfil d'especial vulnerabilitat. El jutjat ha acceptat suspendre el llançament fins a nou avís arran d'un requeriment del sindicat de llogateres al·legant els decrets del Consell de Ministres. Ho ha anunciat el seu portaveu, Enric Aragonès.
2: És el primer desnonament que se suspèn en base a aquest decret i ha evitat que es fes fora de casa seva la Maca. Demà aquest decret s'haurà de convalidar al Congrés dels Diputats. Que cada partit tingui sobre la seva consciència abans de votar el patiment que estan provocant els desnonaments.
0: Totes les mirades estan ara posades en Junts i el PNB a 24 hores de la votació al Congrés, que pot fer decaure els textos després que avui Podem n'hagi anunciat el suport. Els juntaires faran aquesta nit una executiva per decidir el sentit final del seu vot. És dijous 1 d'octubre de 2026 i tenim més titulars. Alerta vermella a les Terres de l'Ebre i al Baix Camp per pluges torrencials a partir d'aquesta tarda. Sònia Quer. Protecció Civil.

0: L'ha enviat un avís, és alert, al Garraf, al Penedès, al Camp de Tarragona i l'Ebre. El cap de predicció del Meteocat, Santi Segalà, alerta de la violència de les tempestes que poden caure a partir d'aquesta nit a l'Ebre.
1: Hem activat un avís de la possibilitat que en aquesta zona del sud del país puguin arribar a superar quantitats de més de 200 litres per metre quadrat en tot l'episodi. Amb aiguats que, a banda, poden anar acompanyats de fenòmens de temps violents, sobretot els associats al vent, com pot ser doncs, algun tornado o alguna mànega.
2: Amb aquest panorama estem més pendents que mai de la previsió del temps. Lluís Mi Pérez, bon dia.
3: Bon dia. Situació complicada a hores d'ara en algunes comarques del país, però d'una forma francament local. En qualsevol cas, patacs d'aigua molt destacables, torrencials, ja estan provocant problemes en alguns indrets de la costa de Tarragona. Déu-n'hi-do, per exemple, la pluja i la tempesta molt de vent que ha anat caient entre les viles d'Altafulla i Roda de Barà, aproximadament. És on s'ha produït la màxima precipitació fins a hores d'ara, però s'ha de dir que encara tindrem algun patac d'aigua torrencial amb probables problemes d'inundacions en aquesta costa del Baix Penedès i també del Tarragonès, independentment, cada vegada més ruixats a la resta del Camp de Tarragona, també a la Catalunya Central i especial cura entre el Solsonès, el Berguedà, el nord d'Osona i la comarca del Lluçanès. També al llarg de la tarda acabarà plovent una mica a les comarques de Ponent i ja aquesta propera vesprada i nit, senyora ploguda amb problemes, probablement, a les Terres de l'Ebre. N'estarem molt pendents a la xarxa.
2: Gràcies, Lluís. I parlant de temperatures, avui també us explicarem els detalls de la campanya de la grip i del Covid d'enguany. I més coses, la validació imminent de la llei d'amnistia, que marca el 9è aniversari del referèndum de l'1 d'octubre.
0: El president del Tribunal Constitucional ha recordat que la sentència que s'emetrà dimarts serà vinculant per a tots els estaments judicials. Una sentència favorable a la llei acostaria el retorn de l'expresident Carles Puigdemont.
2: Entren en vigor canvis en el codi de circulació que afecten especialment els conductors de bicicletes i patinets.
0: Que hauran de dur més elements de protecció. A partir d'ara tampoc no podran coincidir el verd per als vianants amb el taronja intermitent per als vehicles.
2: En cultura, el Festival de Cinema de Sitges ha venut gairebé un 20% més d'entrades que l'any passat a una setmana per a l'inici.
0: També l'Ajuntament ha notat que augmenten les reserves hoteleres. Tot plegat s'atribueix en part a l'anunci de la presència de figures mediàtiques com Peter Jackson o Dani De Vito.
2: En esports, golejada del Barça a la Lliga de Campions femenina de futbol abans de rebre el Real Madrid. Joan Barberà.
4: El conjunt blaugrana s'imposa a la Roma per 0 gols a 6. El proper repte és el Madrid, que diumenge visita el Camp Nou en partit de Lliga.
2: El control de so Rubén Arcos, a la redacció i coordinació Sònia Kerr. Passen 4 minuts de 2:45.
5: Notícies en xarxa. Edició migdia.
2: Un jutjat de Barcelona ha aturat el primer desnonament en base als decrets Mari Carmen, que arriben demà al Congrés dels Diputats. Tot plegat ha passat aquest matí, quan la nova normativa ha fet possible la suspensió del desnonament de la Macarena. Aquesta dona, de 40 anys i que respon a un perfil d'especial vulnerabilitat, continuarà al seu pis de lloguer del districte de Sant Andreu. Anna Ruiz, bon dia.
6: Hola, Marta, bon dia. El portaveu del sindicat de llogateres, Enric Aragonès, ha fet l'anunci aquest matí, després que desenes d'activistes a favor del dret de l'habitatge hagin donat suport a la Maca, davant el pis on viu de lloguer a Sant Andreu. Des del sindicat també s'ha aprofitat per llançar un avís als partits polítics que encara no tenen clar votar a favor dels dos decrets.
7: És el primer desnonament que se suspèn en base a aquest decret i ha evitat que es fes fora de casa seva la Maca. Demà aquest decret s'haurà de convertir al Congrés dels Diputats, que cada partit tingui sobre la seva consciència abans de votar el patiment que estan patint, que estan provocant els desnonaments, les morts que estan provocant els desnonaments. El que es vota demà és si a la Maca se l'hauria d'haver fet fora de casa avui o si hi ha d'haver-hi mecanismes de protecció davant dels desnonaments per a les persones com ella.
6: Aragonès ha enumerat un llistat d'accions reivindicatives a partir d'ara, com ara la convocatòria de cassolades aquest vespre i l'anunci del sindicat de llogateres d'afegir-se a l'acampada de Plaça Catalunya. D'altra banda, col·lectius a favor de l'habitatge han convocat per dissabte vinent una gran mobilització a l'Hospitalet de Llobregat.
2: I és que 24 hores de la votació al Congrés d'aquests decrets, totes les mirades estan posades en Junts i el PNB amb la incògnita sobre el sentit del seu vot. Això després que Podem hagi anunciat el suport als dos textos que, per tirar endavant, necessiten com a mínim l'abstenció del partit de Carles Puigdemont o dels nacionalistes bascos.
0: Els juntaires celebren aquesta nit una executiva per decidir el sentit del seu vot.
2: I avui el BOE publica el segon dels decrets Mari Carmen, que recull les demandes del sindicat de llogateres, però que compta amb poc consens polític per aprovar-se. Quina és la lletra petita, Carina Bellbé? Bon dia.
8: Bon dia. Doncs aquest decret obliga els propietaris a indemnitzar els llogaters amb un any de lloguer si no renoven els contractes amb causes justificades. Per exemple, si necessiten el pis per a ells o per a algun familiar, o si el llogater no hi viu durant 6 mesos consecutius. Tampoc s'indemnitzarà si el llogater rebutja una oferta amb una pujada màxima del 10% si s'ha rehabilitat el pis. El text també inclou les pròrrogues indefinides del lloguer, una mesura que modifica la durada dels contractes del primer decret, una norma que afecta els contractes nous, però també els vigents, i que entrarà en vigor demà, quan està previst que es debati al Congrés juntament amb el primer decret. Per aprovar-se, només necessiten l'abstenció de Junts o del PNB. Aquesta és la crida a la responsabilitat que ha fet el president Pedro Sánchez en un vídeo publicat a Instagram.
9: Este viernes los grupos parlamentarios tendrán que elegir a quién protegen. A las personas que viven en las casas o a quienes hacen una fortuna con ellas. A los pequeños propietarios o a los fondos buitre. Porque lo que está en juego está claro. Eso lo saben todos. El derecho a la vivienda frente a la especulación.
8: Més enllà de l'aprovació demà dels dos textos, des de Barcelona, el president Salvador Illa ha reclamat un pacte de país en habitatge a nivell estatal.
10: Jo reclamo en aquest sentit un pacte de país, em refereixo a Catalunya i em refereixo també a Espanya, un pacte de país d'uns mínims. I tinc, expresso també el meu desig de que les coses demà al Congrés dels Diputats vagin raonablement bé.
8: Mentrestant, les cambres de la propietat de Catalunya han advertit que els decrets Mari Carmen faran reduir l'oferta d'habitatge de lloguer.
2: I a tot això afegim la veu dels sindicats. Belén López, secretària general de Comissions Obreres a Catalunya, creu que aquests decrets són mesures pal·liatives i que no solucionen l'emergència habitacional actual.
0: En declaracions a la xarxa, López defensa que s'ha de mantenir la mobilització social per pressionar les administracions i obligar-les a moure fitxa, tant en l'habitatge com en d'altres àmbits que afecten directament el benestar de la ciutadania.
11: Pensem que ha de continuar la pressió al carrer perquè hem de situar en el centre del debat polític les necessitats reals de les persones treballadores, i en tenim diverses. Una és la vivenda, l'altra és el tema de la inflació, els salaris, el tema de la prevenció de riscos laborals, etc, etc. I aquests són els temes de debat que hi han de ser.
5: Notícies en xarxa. Edició migdia.
2: Alerta vermella a les Terres de l'Ebre i al Baix Camp per pluges torrencials que s'esperen a partir d'aquesta tarda. Protecció Civil ha enviat un avís és alerta a les comarques del Garraf, el Penedès, el Camp de Tarragona i l'Ebre. En el cas de les Terres de l'Ebre, avisen que les tempestes es concentraran a partir de la nit i matinada. Poden quedar estàtiques, a més, durant més de 18 hores i es podrien acumular més de 200 litres per metre quadrat. Esther Minguell, bon dia.
12: Bon dia. L'avís dels mòbils demana extremar precaucions amb la mobilitat i les activitats a l'aire lliure i no apropar-se a zones inundables. Les tempestes afectaran aquesta tarda tot el territori, però seran més intenses al litoral del sud de Barcelona i al Tarragonès, on es pot superar el llindar dels 40 litres per metre quadrat en mitja hora. A la nit i matinada es concentraran a les Terres de l'Ebre, on s'ha enviat un altre és alert. Les tempestes poden quedar-s'hi estancades fins demà a mig matí. Ho explica Santi Segalà, cap de predicció del Meteo.
13: Una situació meteorològica que afectarà Castelló pot arribar al sud de Catalunya i en aquesta zona mantenir-se de manera estàtica durant 12-18 hores. Això és el que ens ha fet posar a l'avís de color vermell del llindar d'intensitat en 30 minuts. Hi ha dos llindars més que afecten aquesta zona, que és la probabilitat de que se superi el de més de 90 litres en 3 hores durant 3 períodes consecutius. Això vol dir que en el cas de que es compleixi la predicció pot arribar a superar-se en tot l'episodi els 200 litres per metre quadrat, que és molta quantitat d'aigua en aquest període de temps.
12: Al Montsià, Baix Ebre i Terra Alta, les tempestes poden anar acompanyades de fenòmens de temps violent, com tornados, mànegues o fortes ratxes de vent.
2: Justament avui hem sabut que el setembre d'enguany ha estat el més càlid des que es tenen registres, tot i les tempestes torrencials que han caigut.
0: Segons el Servei Meteorològic de Catalunya, setembre ha estat especialment càlid a les zones més elevades del país, amb anomalies de més de 5 graus respecte de la mitjana climàtica i diverses nits càlides. Destaca l'excepcionalitat de la primera setmana del mes, amb diversos dies per sobre dels 40 graus de màxima a la Vall de l'Ebre i Ponent.
2: Doncs justament parlant de pluges, Sant Cugat del Vallès revisarà els punts inundables de la ciutat després de l'aiguat de rècord d'aquesta setmana, que ha deixat carrers inundats, aigua en habitatges i aparcaments i afectacions en diversos centres educatius de la ciutat. L'Ajuntament ja ha començat a treballar per evitar conseqüències greus en pròxims episodis. Cugat Mèdia, Sara Vella.
14: El govern municipal analitzarà, entre altres qüestions, la capacitat de clavegueram, l'amplada d'algunes canalitzacions i el manteniment de les rieres després que l'aigua hagi afectat carrers que en els darrers anys no acostumaven a inundar-se. Cristina Paraire és la tinenta d'alcaldia de Canvi Climàtic.
15: El canvi climàtic que tenim i aquests episodis més extrems doncs caldrà revisar, sobretot nosaltres tenim molts punts de la ciutat que sabem que passen coses quan plou, però sí que és cert que en aquesta ocasió se'ns han inundat carrers que normalment fa molts anys que no s'inundaven.
14: Un dels punts que més preocupa el consistori és el carrer de Sant Jordi, on l'aigua ha entrat amb força en baixos, habitatges i aparcaments.
5: Notícies en xarxa.
2: La validació imminent de la llei d'amnistia i el possible retorn de l'expresident Carles Puigdemont marquen el 9è aniversari del referèndum de l'1 d'octubre. El Tribunal Constitucional emetrà la sentència dimarts que ve sobre la llei i el Parlament ha fet avui un acte commemoratiu en relació a la jornada. Mont Carvajal, bon dia.
16: Bon dia. L'expresident Carles Puigdemont ha defensat avui des de les xarxes socials la legitimitat de l'1 d'octubre i ha defensat el procés irrenunciable i democràtic, ha dit, de la independència. El Tribunal Suprem ha de decidir encara quan aixeca les ordres de detenció que encara té actives contra ell, Comín i Lluís Puig. Això passarà quan hagi rebut a partir de dimarts que ve la sentència del Constitucional. Avui el seu president, Cándido Conde Pumpido, ha assegurat que serà una sentència clara, precisa i contundent i la traslladarà immediatament al Tribunal Suprem, que estarà obligat a executar-la.
17: Es vinculante para todos los jueces y tribunales. Por lo tanto, una vez que el Tribunal Constitucional lo que hace es establecer una doctrina.
16: Mentrestant, en un acte al Parlament, el president de la Cambra, Josep Rull, ha avisat que s'haurà de tornar a parlar d'independència.
18: Que l'aplicació sense reserves de la llei d'amnistia no resol la qüestió de fons, ni molt menys l'anhel de llibertat que va portar a organitzar l'1 d'octubre del 2017, i que n'haurem de tornar a parlar a fons.
16: El Suprem també haurà d'aixecar les inhabilitacions de Jordi Turull, Raül Romeva, Dolors Bassa i d'Oriol Junqueras, que aquesta tarda pronunciarà una conferència.
2: Doncs justament, coincidint amb aquest 9è aniversari de l'1 d'octubre, avui ha de quedar vist per a sentència el cas per la pèrdua d'un ull de Roger Espanyol a mans de la Policia Nacional en aquella data. La vista, però, s'ha suspès aquest matí durant unes hores per la incompareixença, per motius de salut, d'un dels policies acusats. De fet, ha estat atès en un hospital per un quadre d'hipertensió.
0: El tribunal l'ha ajornat fins a la 1 del migdia i ha demanat a la seva advocada que aporti una justificació mèdica. L'advocat d'Espanyol, Benet Salellas, ha exigit que es dicti una ordre de recerca i captura contra aquest policia. La sessió, però, s'ha reprès al migdia perquè el policia ha reaparegut.
2: I aquesta tarda el ple del Parlament votarà les propostes que els partits han fet en el debat de política general. Moltes són sobre habitatge, però també hi ha la proposta que ha fet Junts de reprovar Salvador Illa com a president. Un fet inèdit que no tirarà endavant.
0: No, perquè Esquerra i els Comuns no hi votaran a favor. On sí que podria haver-hi acord és en rebaixar l'impost de transmissions patrimonials, en un pla de xoc per recuperar la fiabilitat de Rodalies i en un per reduir les llistes d'espera mèdiques. Els anuncis que ha fet Illa sobre habitatge, el fons d'emergència per comprar pisos a persones vulnerables a punt de ser desnonades o la compra compartida van a part i no es votaran perquè són compromisos del govern.
5: Notícies en xarxa.
2: Avui entren en vigor un bon grapat de noves normes de circulació a pobles i ciutats. Els principals afectats són els usuaris de bicicletes i de patinets, que s'hauran de protegir millor quan els condueixin. En especial els repartidors, que a partir d'ara han de dur sempre casc i armilla reflectant.
0: Una altra novetat fa referència als encreuaments regulars per semàfors. A partir d'ara ja no podran coincidir el verd per als vianants amb el taronja intermitent per als vehicles.
2: Els incompliments poden comportar sancions de fins a 200 euros, Marc Dalmau.
19: Les noves normes de trànsit es defineixen a partir dels perfils d'usuaris. Així, qualsevol que vagi en patinet està obligat a portar casc i armilla reflectant. Ara bé, els particulars només hauran de fer servir l'armilla de nit, mentre que els repartidors l'hauran de portar sempre, també si van en bicicleta o en moto. Rellevants també són les novetats per conductors i passatgers de moto que a partir d'ara hauran de portar sempre guants per carretera i calçat tancat a qualsevol via. Cristian Verdagí és director de l'àrea de mobilitat del RAC.
20: Això és un canvi molt rellevant respecte a l'ús social que s'estava fent de la moto, tant dels guants com del calçat, i caldrà una bona campanya d'informació per sensibilitzar tots els usuaris, perquè si no, seran multats.
19: Des d'avui, cap conductor queda exempt de portar el cinturó, ja sigui taxista o conductor d'autoescola, per exemple, i per carretera queda regulat com deixar pas als vehicles d'emergències.
20: Els conductors hem de saber que estem obligats a deixar pas, obrir un carril, el més a l'esquerra possible, és a dir, entre el carril que està més a l'esquerra i el següent, deixar un corredor de pas perquè puguin accedir els vehicles d'assistència, la policia, les ambulàncies, els bombers.
19: Per avançar un ciclista a la via caldrà reduir la velocitat almenys 20 km per hora per sota del màxim permès. Una norma que en carreteres de velocitat limitada a 30 o 40 km per hora farà que a la pràctica no es pugui avançar als ciclistes.
2: I en aquest punt us hem d'afegir una última hora perquè el Partit Nacionalista Basc acaba de denunciar que donarà un suport crític al primer dels dos decrets d'habitatge que s'han de votar demà al Congrés dels Diputats. Es tracta del decret que acaba amb els desnonaments, la compra d'habitatge per part de fons voltor i que regula el lloguer habitacional, entre d'altres mesures. Això sí, els nacionalistes bascos també han dit que rebutjaran el segon decret, que és el que parla de la renovació de contractes i les indemnitzacions dels propietaris als llogaters. D'aquesta manera, almenys un dels dos decrets sobre habitatges tindria garantit el suport del Congrés davant l'esperada votació.
5: Notícies en xarxa.
2: Dilluns que ve començarà la campanya de vacunació contra la grip i la Covid. Els primers a fer-ho seran els més vulnerables, com nens o les persones més grans. Salut fa una crida per primer cop a vacunar-se mestres i professorat. La ciutadania no podrà anar de manera espontània als centres de primària a rebre les injeccions, però fins al 16 de novembre. És un mes més tard que l'any passat. Maite Polo, bon dia.
1: Bon dia. A partir de dilluns serà el torn de les dones embarassades, els majors de 80 anys, les persones que viuen en residències i els nens i nenes menors de 5 anys. La vacuna intranasal està indicada dels 2 als 5. També hi estan convocats els professionals sanitaris i sociosanitaris i, com a novetat, els mestres i el professorat. 120.000 persones ja tenen cita. La injecció contra la grip pot evitar la quarta part d'hospitalitzacions, el 40% d'ingressos a la UCI per aquest virus i una de cada 3 morts atribuïbles a aquesta infecció. Montse Martínez és cap de servei de Medicina Preventiva del Departament de Salut.
21: És un missatge potent a la grip en certes persones, especialment aquelles persones on indiquem la vacunació, no és només una setmana al llit, pot tenir complicacions i aquelles persones poden acabar hospitalitzades, ingressades a UCI o fins i tot morir si pateixen les complicacions d'una infecció de grip. I de Covid també.
1: El 26 d'octubre s'obrirà la segona fase de la vacunació contra la grip i la Covid amb cita prèvia per a persones de 60 anys o més, altres grups de risc i professionals de serveis essencials.
2: Ens situem ara a Tortosa, en concret al campus Terres de l'Ebre de la Universitat Rovira i Virgili. Avui un grup de joves han estat víctimes d'assetjament masclista a través d'unes ulleres de realitat virtual. L'experiència, sota el títol Si no ho vius, no ho sents, és una iniciativa de la Unitat d'Igualtat de la Universitat. Ràdio Tortosa, David Benito.
22: El projecte té com a objectiu evidenciar diferents tipus de violència masclista en primera persona a través d'una eina que permet posar-te als ulls d'una noia que pateix aquest tipus d'agressions sovint invisibilitzades. Així ho han viscut els alumnes del campus.
23: Era una situació com bastante cotidiana i al final creo que mucha gente quizás no lo interpreta como acoso o una situació incómoda si no lo llega a vivir.
24: Yo la verdad que sí, ha sido bastante desagradable. Me he sentido asqueado, te diría. Este es un tema en el que las mujeres, por desgracia, bueno, cada vez se van abriendo más a decir y comentar qué les pasa, pero que aún está muy invisibilizado.
25: Los homes o a lo millor persones molt joves que no s'han trobat mai en aquesta situació puguen pues, empatitzar una mica en el que podem viure les dones de vegades quasi gairebé tots els dies de la nostra vida.
22: La proposta l'ha desenvolupada UbTools Virtual Experience, un projecte que combina les noves tecnologies i l'educació social per abordar problemàtiques presents en entorns formatius.
2: Ens jubilem de la feina, no de la vida, és el lema que centra la celebració avui del Dia Internacional de les Persones Grans.
0: L'acte central s'ha celebrat a la plaça de Sant Jaume de Barcelona amb la lectura d'un manifest en què s'ha reivindicat la necessitat de garantir els drets de les persones grans i combatre l'edatisme. Escoltem l'activista Mercè Mas.
26: Fem una crida a les institucions, a la societat civil i a tota la ciutadania a treballar conjuntament amb nosaltres per construir una societat més inclusiva que respecti totes les edats i garanteixi els drets de tothom.
0: A Catalunya, la gent gran representa el 20% de la població. Això és 1.600.000 persones.
2: I és moment per la cultura. A una setmana per arrencar el 59è Festival de Cinema de Sitges ja ha venut gairebé un 20% més d'entrades que l'any passat per aquestes dates. L'anunci de la presència de figures mediàtiques com Peter Jackson o Danny DeVito n'és un dels motius, segons els organitzadors. L'Ajuntament de la localitat del Garraf també ha notat que cada vegada es fan més pernoctacions als hotels. David Navarro, bon dia.
3: Bon dia. L'anomenada roda de premsa institucional ha servit per afegir el director Casey Affleck i l'actriu Heather Graham a la llista de convidats al festival. També per recordar que enguany es fa la segona edició del programa Maestres, que porta creadores de primer nivell com Adrián Barbó o Bàrbara Rey per conèixer la seva visió de la indústria. També hi haurà nova oportunitat per a joves actors i actrius com Zoe Stein, que es podran promocionar a la Blood Red Carpet. Moltíssimes activitats en 10 dies d'un festival que, com ha explicat la directora de la Fundació que l'organitza, Mònica García, ja ha venut un 19% més d'entrades.
4: El festival realment porta 3 anys de creixement continu, al voltant del 10, 12, 14% segons l'any. Aquest any anant avançant els continguts amb les presències, no?, de, que hem anat dient, Sir Peter Jackson, Danny DeVito, un continu d'avançar aquest programa que ha provocat una major atenció.
3: De fet, la mateixa ciutat de Sitges ha notat en els darrers anys un increment en les pernoctacions hoteleres. Aficionats que volen gaudir del cinema fantàstic o d'activitats com la Zombie Walk, que arriba a la 18a edició. Veus a les...

0: Escoltem Joan Dausac, exhaurit en menys de 48 hores les més de 10.000 entrades que hi havia a la venda pels seus concerts de Nadal a la Basílica de Santa Maria del Mar de Barcelona.
1: Gairebé 3 mesos abans, el cantant ha penjat el cartell d'entrades exaurides pels 8 concerts que oferirà els dies 15, 16, 17 i 18 de desembre en aquesta joia del gòtic català.
0: I abans dels esports, passem per Torre Serona, al Segrià, que acull aquest cap de setmana l'únic festival exclusivament dedicat a la dansa d'arrel tradicional que es fa a Catalunya. Enguany arriba la segona edició amb més atraccions que mai. Lleida Televisió, Jordi Sebastià.
2: El Festival d'Arrel arriba a Torre Serona amb més d'una desena de grups de dansa d'arrel tradicional catalana. De fet, aquest és el seu tret distintiu, ja que és l'únic al país amb el cartell únic en grups de dansa catalana. En els 3 dies de festival d'aquest cap de setmana es podrà gaudir de grups tan importants com la Moixiganga de Sitges o els Esbarts, Arrels i Sicoris de Lleida i l'Esbart Vila de Gràcia, per exemple. El fet és que compta amb d'altres atraccions, també amb música folk, amb concerts per la nit, gastronomia i paradetes artesanes.
0: I ara sí, és moment per a la informació esportiva. Que ens porta Joan Barberà. Bon dia, Joan. Golejada del Barça a la Lliga de Campions femenina de futbol abans de rebre el Real Madrid.
3: Bon dia, Marta. El conjunt blaugrana es va imposar a la Roma per 0-6 en el segon partit, segona jornada de la fase Lliga de la màxima competició continental. I el proper repte és el Madrid. Diumenge visita el Camp Nou en partit de la Lliga F en el clàssic del futbol femení. Escoltem el tècnic Pere Romeu.
4: Bé, ha sigut un partit un pèl diferent del que ens esperàvem perquè l'equip rival ens ha fet un canvi en el plantejament del que veníem fent, vale? Per tant, ja només per això fa que sigui un partit totalment diferent. Crec que ens hem adaptat molt i molt ràpid en el partit, per tant, és algo que crec que mostra la bona variabilitat que té aquest equip. Hem controlat molt bé el mig del camp, hem jugat força bé, així que la versió nostra d'avui és super, super, super positiva.
3: I ara, diumenge a la tarda, Barça-Real Madrid al Camp Nou, com també diumenge, a partir de les 6 de la tarda, la segona Federació Masculina de Futbol jugarà el partit entre el Terrassa i el Girona B, un partit que podreu seguir en directe a les televisions locals i a la plataforma La Xarxa Més. Precisament, el conjunt ballesà, l'equip agarenc, afrontarà el partit després d'haver quedat eliminat de la Copa Federació i, per tant, de dir adéu a la Copa del Rei. Ràdio Municipal de Terrassa, Miqui Romagosa.
5: El somni del Terrassa Futbol Club acaba en un malson. Derrota contundent al camp del Sestao per 4-1 en un partit on els agarencs, amb un gol de Celma, van ser capaços d'empatar el partit, però a partir d'aquí, el Terrassa, l'equip d'Oriol Alsina, no va ser capaç de reaccionar. En cap moment es va sentir còmode en un terreny de joc típic del País Basc, amb dificultat per poder trenar jugades. També, defensivament, el Terrassa no va estar encertat i la falta d'encert de cara a porteria, una de les coses que ha condemnat el Terrassa en aquest inici de temporada, doncs ha deixat a l'equip d'Oriol Alsina sense el somni de la Copa del Rei. Ara toca pensar en la Lliga, toca oblidar aquesta competició, tot i que l'afició agarenca veu com una nova oportunitat de poder treure el cap en el futbol i de poder donar un pas endavant, s'acaba esborrant.
3: La Federació Catalana de Futbol ha presentat avui la temporada 2026-2027 i també la nova samarreta oficial de la selecció catalana en una temporada on volen jugar un partit tant l'absoluta masculina com la femenina. La nova samarreta recupera les 4 barres. Escoltem Joan Soteres, president de l'organisme federatiu català.
6: Tenim una samarreta, vaja, crec que és el que es mereix les nostres seleccions, les 4 barres de Catalunya. Aquest país, doncs, se'ns coneix per les 4 barres i seguirem així. I en quant a seleccions, doncs, bueno, se'ls tindrem, doncs, l'absoluta masculina, l'absoluta femenina, tant en futbol com en futbol sala. Crec que som un referent com a seleccions també a tot Espanya.
3: I en handbol, avui el Barça juga contra el Veszprém la final del Mundial de Clubs.
0: Gràcies, Joan Barberà, per l'última hora dels esports. Uns minuts i arribem a les 3. Nosaltres ho hem de deixar aquí. Ens retrobarem demà, com sempre, a partir de les 2. Bona tarda.

0: Salta y viu amb Radio Cunit.
1: Está escuchando Radio Cunit en la 107 de la frecuencia modulada.
0: Aquest estiu refresca't amb Radio Cunit 107.0 FM.
2: Este verano Radio Cunit te acompaña.
3: En la playa también se escucha Radio Cunit.
4: Está escuchando Radio Cunit el 107.0.
0: Dexter Ferrui, te
2: La radio más refrescante de la Costa Daurada.
3: De dia i de nit.
5: Radio Cunit, la més fresca de la Costa Daurada.

descobreix la bellesa interior de la Giralda de l'Arboç. Reobertura del Palauet d'Art Andalusí. Arquitectura àrab modernista. Envolta d'un univers de detalls únics i màgics. Visites guiades i esdeveniments privats. Si gaudeixes de l'art, l'arquitectura i els detalls, has de conèixer la Giralda de l'Arboç. Per visites concertades i més informació, turisme@arbocenc.cat. La Giralda de l'Arboç. Ens trobaràs a l'Avinguda Mossèn Cinto Verdaguer 35 de l'Arboç, Baix Penedès.

0: Saps? Uns amics m'han preguntat, ja que volen passar uns dies a Cunit, on poden anar?
1: Home, no hi ha cap dubte. El millor hotel de tota aquesta zona és l'Hotel Àdia.
0: Esclar, tens raó. Sens dubte, els recomanaré l'Hotel Àdia.
1: A l'Hotel Àdia hi trobaran tranquil·litat, confort i un servei 3 estrelles.
0: I tot això a dues passes de la millor platja, la de Cunit.
2: L'Hotel Àdia és un espai ideal per a descansar molt a prop del mar. Hotel Àdia, confortable, adaptat, permet l'allotjament de les teves mascotes i tanmateix disposa de zona d'oci, piscina exterior, aparcament privat i wifi. Hotel i restaurant Àdia, a l'avinguda Tarragona número 2 de Cunit.

0: Viu l'estiu a Ràdio Cunit, l'emissora més fresca de la Costa Daurada i l'oficial del Penedès.
1: Bar Casa Carminya de Castanyera, obert de dimarts a diumenge. Cuina oberta de les 8 del matí fins a les 11 de la nit. Menú diari, tapes, esmorzars, desajunis, menjars per emportar. Estem al passeig marítim número 5 de Cunit, Tarragona. Estem en frontera amb Segur de Calafell. El nostre telèfon és el 977 26 83 76 977 26 83 76. Vine a sopar per veure els partits de futbol, o pots vindre els migdies de diumenge per veure les motos. Menjar gallec. Fem un caldo gallec molt bo i un pop gallec millor. www.bartravesses.com. Casa Carminya, bon proveito.

0: Bar Casa Carminya de Castanyera, obert de dimarts a diumenge. Cuina oberta de les 8 del matí fins a les 11 de la nit. Menú diari, tapes, esmorzars, desajunis, menjars per emportar. Estem al Passeig Marítim número 5 de Cunit, Tarragona. Estem en frontera amb Segur de Calafell. El nostre telèfon és el 977 26 83 76 977 26 83 76. Vine a sopar per veure els partits de futbol o pots vindre els migdies de diumenge per veure les motos. Menjar gallec. Fem un caldo gallec molt bo i un pop gallec millor. www.bartravesses.com. Casa Carminya, bon proveito.
1: Saps? Uns amics m'han preguntat, ja que volen passar uns dies a Cunit, on poden anar?
2: Home, no hi ha cap dubte. El millor hotel de tota aquesta zona és l'Hotel Àdia.
1: Esclar, tens raó. Sens dubte, els recomanaré l'Hotel Àdia.
2: A l'Hotel Àdia hi trobaran tranquil·litat, confort i un servei 3 estrelles.
1: I tot això a dues passes de la millor platja, la de Cunit.
3: L'Hotel Àdia és un espai ideal per a descansar molt a prop del mar. Hotel Àdia, confortable, adaptat, permet l'allotjament de les teves mascotes i tanmateix disposa de zona d'oci, piscina exterior, aparcament privat i wifi. Hotel i restaurant Àdia, a l'Avinguda Tarragona número...

Aquest estiu refresca't amb la millor música de tots els temps a Ràdio Cunit. A través del 107.0 de la FM o de les 3w.radiocunit.org.

Carpe Diem i la discoteca Lou de Segur de Calafell us convida a l'Speed Date del proper 3 d'octubre de 7 de la vespre a 10 de la nit. Recorda, entrada 20 euros. Fes la teva reserva privada per TikTok. Temàtica, busco parella, busca amistat, consumició, picoteo. A les 8 de la vespre, Speed Date, bona música, lentes, recordant-la-hi, sorpreses, pulsera gratuïta pels que volen seguir la festa a partir de les 12 de la nit. Toda la noche para disfrutar. No t'ho perdis i vine a viure i reviure moments inoblidables a Lou, a la teva discoteca de Segur de Calafell, amb Carpe Diem. T'esperem!

Aquest estiu refresca't amb Ràdio Cunit 107.0 FM. Un any més, l'Escola de Música de Cunit inicia un nou curs. Així que, si us agrada la música, tenim diverses activitats esperant-vos. Banda extraescolar gratuïta. Obrim les inscripcions de la banda extraescolar a les escoles de Cunit de Pompeu Fabra, els Cossetans, Sol Cunit i l'Institut Ernest Lluch i Martí de Cunit. Activitats a l'Escola de Música. Sensibilització musical per nens i nenes de 13 a 15 anys i tallers d'instruments per alumnes de primer de primària. Instruments i conjunts. Infants, a partir de segon de primària. Joves i adults. Violí, viola, violoncel, contrabaix, trompeta, trombó, clarinet, saxo, flauta, guitarra, baix elèctric, bateria, cant i piano. Us esperem al nou edifici de l'Escola de Música, situat al carrer Sonofre Llopis, número 11, a l'antic CAP. Per més informació, podeu entrar a la nostra pàgina web, www.emmcunit.cat, o contactar amb el següent correu electrònic, secretaria@emmcunit.cat. Que tingueu un curs ple de música. Yeah.

0: descobreix la bellesa interior de la Giralda de l'Arboç. Reobertura del Palauet d'Art Andalusí. Arquitectura àrab modernista. Envolta d'un univers de detalls únics i màgics. Visites guiades i esdeveniments privats. Si gaudeixes de l'art, l'arquitectura i els detalls, has de conèixer la Giralda de l'Arboç. Per visites concertades i més informació, turisme@arbocenc.cat. La Giralda de l'Arboç. Ens trobaràs a l'Avinguda Mossèn Cinto Verdaguer 35 de l'Arboç, Baix Penedès. Descobreix la bellesa interior de la Giralda de l'Arboç. Reobertura del Palauet d'Art Andalusí. Arquitectura àrab modernista. Envolta d'un univers de detalls únics i màgics. Visites guiades i esdeveniments privats. Si gaudeixes de l'art, l'arquitectura i els detalls, has de conèixer la Giralda de l'Arboç. Per visites concertades i més informació, turisme@arbocenc.cat. La Giralda de l'Arboç. Ens trobaràs a l'Avinguda Mossèn Cinto Verdaguer 35 de l'Arboç, Baix Penedès.
1: Saps, uns amics m'han preguntat, ja que volen passar uns dies a Cunit, on poden anar?
2: Home, no hi ha cap dubte. El millor hotel de tota aquesta zona és l'Hotel Àdia.
1: Esclar, tens raó. Sens dubte, els recomanaré l'Hotel Àdia.
2: A l'Hotel Àdia hi trobaran tranquil·litat, confort i un servei 3 estrelles.
1: I tot això a dues passes de la millor platja, la de Cunit.
3: L'Hotel Àdia és un espai ideal per a descansar molt a prop del mar. Hotel Àdia, confortable, adaptat, permet l'allotjament de les teves mascotes i tanmateix disposa de zona d'oci, piscina exterior, aparcament privat i wifi. Hotel i restaurant Àdia, a l'Avinguda Tarragona.
4: Ei, tens calor?
5: Sí.
3: Escolta Ràdio Cunit 107.0 FM.
6: La teva sintonia més refrescant.

0: bonito.
1: Bar La Piña.
0: Todo me parece bonito.
1: Los mejores callos y oreja en salsa. Tapas, platos combinados, menú diario y fin de semana.
0: Bonito lugar.
1: Bar La Piña.
0: Bonita la cama.
1: Buen rollo y familiar.
0: Se ve el mar.
1: Fideuay paellas.
0: Y es el día.
1: Ven a conocernos.
0: Acaba de empezar.
1: Bar La Piña.
0: Bonita la vida.
1: Nos encontrarás en la calle Conca de Barberá número 13, en Cunit.
0: No suena, mi pana,
1: enfrente de la comisaría de la policía local. Ah, y por cada bebida tienes tapa a elegir. Bar La Piña.
2: Saps? Uns amics m'han preguntat, ja que volen passar uns dies a Cunit, on poden anar?
3: Home, no hi ha cap dubte. El millor hotel de tota aquesta zona és l'Hotel Àdia.
2: Esclar, tens raó. Sens dubte, els recomanaré l'Hotel Àdia.
3: A l'Hotel Àdia hi trobaran tranquil·litat, confort i un servei 3 estrelles.
2: I tot això a dues passes de la millor platja, la de Cunit.
1: L'Hotel Àdia és un espai ideal per a descansar molt a prop del mar. Hotel Àdia, confortable, adaptat, permet l'allotjament de les teves mascotes i tanmateix disposa de zona d'oci, piscina exterior, aparcament privat i wifi. Hotel i restaurant Àdia, a l'avinguda Tarragona número 2 de Cunit.

Un any més, l'Escola de Música de Cunit inicia un nou curs. Així que, si us agrada la música, tenim diverses activitats esperant-vos. Banda extraescolar gratuïta. Obrim les inscripcions de la banda extraescolar a les escoles de Cunit de Pompeu Fabra, els Cossetans, Sol Cunit i l'Institut Ernest Lluch i Martí de Cunit. Activitats a l'Escola de Música. Sensibilització musical per nens i nenes de 13 a 15 anys i tallers d'instruments per alumnes de primer de primària. Instruments i conjunts, infants a partir de segon de primària, joves i adults, violí, viola, violoncel, contrabaix, trompeta, trombó, clarinet, saxo, flauta, guitarra, baix elèctric, bateria, cant i piano. Us esperem al nou edifici de l'Escola de Música, situat al carrer Donofre Llopis, número 11, a l'Antic Cap. Per més informació podeu entrar a la nostra pàgina web www.emmcunit.cat o contactar amb el següent correu electrònic secretaria@emmcunit.cat. Que tingueu un curs ple de música.

0: Viu l'estiu a Ràdio Cunit, l'emissora més fresca de la Costa Daurada i l'oficial del Penedès.
1: Bar Casa Carminya de Castanyera, obert de dimarts a diumenge. Cuina oberta de les 8 del matí fins a les 11 de la nit. Menú diari, tapes, esmorzars, desajunis, menjars per emportar. Estem al Passeig Marítim número 5 de Cunit, Tarragona. Estem en frontera amb Segur de Calafell. El nostre telèfon és el 977 26 83 76 977 26 83 76. Vine a sopar per veure els partits de futbol. O pots vindre els migdies de diumenge per veure les motos. Menjar gallec. Fem un caldo gallec molt bo i un pop gallec millor. www.bartravesses.com. Casa Carminya, bon proveito.

0: Saps? Uns amics m'han preguntat, ja que volen passar uns dies a Cunit, on poden anar?
1: Home, no hi ha cap dubte. El millor hotel de tota aquesta zona és l'Hotel Àdia.
0: Esclar, tens raó. Sens dubte, els recomanaré l'Hotel Àdia.
1: A l'Hotel Àdia hi trobaran tranquil·litat, confort i un servei 3 estrelles.
0: I tot això a dues passes de la millor platja, la de Cunit.
2: L'Hotel Àdia és un espai ideal per a descansar molt a prop del mar. Hotel Àdia, confortable, adaptat, permet l'allotjament de les teves mascotes i tanmateix disposa de zona d'oci, piscina exterior, aparcament privat i wifi. Hotel i restaurant Àdia, a l'Avinguda Tarragona número 2 de Cunit.
3: Descobreix la bellesa interior de la Giralda de l'Arboç. Reobertura del Palauet d'Art Andalusí. Arquitectura àrab modernista. Envolta d'un univers de detalls únics i màgics. Visites guiades i esdeveniments privats. Si gaudeixes de l'art, l'arquitectura i els detalls, has de conèixer la Giralda de l'Arboç. Per visites concertades i més informació, turisme@arbocenc.cat. La Giralda de l'Arboç. Ens trobaràs a l'Avinguda Mossèn Cinto Verdaguer 35 de l'Arboç, Baix Penedès. Doner Pita Palas 2, en Cunit. Ven y disfruta de su gran surtido de platos de Doner Kebab, con sus precios más económicos. Shawarma, Shish Kebab, Especial Pita, Falafel, Shek Kebab, Arroz con Carne, Menú Shawarma y toda clase de durums, shawarmas, falafels. Y toda clase también de menús, como el de durum, el de la hamburguesa de pollo, de pescado, chapli kebab, nuggets de pollo, popcorn de pollo, rollos de primavera, hot dogs de pollo, tikka y budli, hamburguesa de ternera, hamburguesa vegetal, menú también de alitas de pollo, barbecue, muslo de pollo, shake kebab, samosa vegetal o de pollo, falafel de todas las clases, pollo pakora. Ya lo sabes, y todo eso con sus precios más económicos. Doner Pita Palas 2. Nos encontrarás en la calle Francesc Macià número 18 de Cunit. Doner Pita Palas 2.

Aquest estiu refresca't amb la millor música de tots els temps a Ràdio Cunit. A través del 107.0 de la FM o de les 3w.radiocunit.org.

0: Salta y viu amb Radio Cunit.
1: Está escuchando Radio Cunit en la 107 de la freqüència modulada.
2: Aquest estiu refresca't amb Radio Cunit
3: 107.0
4: FM.
5: Este verano Radio Cunit te acompaña.
6: En la playa también se escucha Radio Cunit.
7: Está escuchando Radio Cunit el 107.0.
2: De Exer Ferruy, chate.
5: La radio más refrescante de la Costa Daurada.
3: De dia i de nit.
8: Radio Cunit, la més fresca de la Costa Daurada.

Descobreix la bellesa interior de la Giralda de l'Arboç. Reobertura del Palauet d'Art Andalusí. Arquitectura àrab modernista. Envolta d'un univers de detalls únics i màgics. Visites guiades i esdeveniments privats. Si gaudeixes de l'art, l'arquitectura i els detalls, has de conèixer la Giralda de l'Arboç. Per visites concertades i més informació, turisme@arbocenc.cat. La Giralda de l'Arboç. Ens trobaràs a l'Avinguda Mossèn Cinto Verdaguer 35 de l'Arboç, Baix Penedès.

0: Ei, tens calor?
1: Sí, sí.
0: Escolta Ràdio Cunit 107.0 FM.
2: La teva sintonia més refrescant.
3: Nova programació als centres cívics de Cunit. Programació setembre-desembre 2026. Mou el cos sanament. Pilates, dansa afrobrasilera, ioga, zumba, sevillanes, rumba, sardanes, patchwork, enjoia't, guitarra, entre costures, ceràmica, dibuix i pintura, escultura i modelatge. I pel que fa a la vida pràctica, IA per tothom, bricolatge per la llar, francès nivell mig, desenvolupament personal, brilla davant la càmera, cercle de dones i gestió emocional, monogràfics, manualitats especial tardor i manualitats especial Nadal. Vine i apunta't al Centre Cívics de Cunit. Mou-te pel poble i seràs poble.
4: Al Centre Cívics de Cunit, tot pren sentit, tot és viu.
3: Amb el suport de l'Ajuntament de Cunit i Ràdio Cunit.
5: Saps? Uns amics m'han preguntat, ja que volen passar uns dies a Cunit, on poden anar?
6: Home, no hi ha cap dubte. El millor hotel de tota aquesta zona és l'Hotel Àdia.
5: Esclar, tens raó. Sens dubte, els recomanaré l'Hotel Àdia.
6: A l'Hotel Àdia hi trobaran tranquil·litat, confort i un servei 3 estrelles.
5: I tot això a dues passes de la millor platja, la de Cunit.
7: L'Hotel Àdia és un espai ideal per a descansar molt a prop del mar. Hotel Àdia, confortable, adaptat, permet l'allotjament de les teves mascotes i tanmateix disposa de zona d'oci, piscina exterior, aparcament privat i wifi. Hotel i restaurant Àdia, a l'Avinguda Tarragona número 2 de Cunit.

0: Viu l'estiu a Ràdio Cunit, l'emissora més fresca de la Costa Daurada i l'oficial del Penedès.
1: Bar Casa Carminya de Castanyera, obert de dimarts a diumenge. Cuina oberta de les 8 del matí fins a les 11 de la nit. Menú diari, tapes, esmorzars, desajunis, menjars per emportar. Estem al passeig marítim número 5 de Cunit, Tarragona. Estem en frontera amb Segur de Calafell. El nostre telèfon és el 977 26 83 76 977 26 83 76. Vine a sopar per veure els partits de futbol o pots vindre els mil dies de diumenge per veure les motos. Menjar gallec. Fem un caldo gallec molt bo i un pop gallec millor. www.bartravesses.com. Casa Carminya, bon proveit.
2: Jeg lagde årets sommerhit, tror jeg.
3: Rikspiller, det?
2: Jep.
4: Lyric-video?
2: Jep.
4: Saxofon?
2: Jep. Kroneverket? Spansk tekst.
4: Oh,
2: check it out. Nice.
4: ¿Cuándo aprendiste a hablar español?
2: Sí.

0: Bar Casa Carminya de Castanyera, obert de dimarts a diumenge. Cuina oberta de les 8 del matí fins a les 11 de la nit. Menú diari, tapes, esmorzars, desajunis, menjars per emportar. Estem al passeig marítim número 5 de Cunit, Tarragona. Estem en frontera amb Segur de Calafell. El nostre telèfon és el 977 26 83 76 977 26 83 76. Vine a sopar per veure els partits de futbol, o pots vindre els migdies de diumenge per veure les motos. Menjar gallec. Fem un caldo gallec molt bo i un pop gallec millor. www.bartravesses.com. Casa Carminya, bon proveito.
1: Pollo a la brasa al sol. Ven y disfruta de nuestros pollos a la brasa. Puedes venirlos a buscar o te los llevamos a casa. Pollo a la brasa al sol. Abierto todos los fines de semana. De 9 de la mañana a 4 de la tarde. Sábados y domingos. Teléfono 671-74-1495. 671-74-1495. Pollo a la brasa al sol. Nos encontrarás en la avenida de la FON 86, en Cunit. Pollo a la brasa al sol, pollos a la brasa, canelones, patatas y otros platos preparados. Pollos a la brasa al sol. Nova programació als centres cívics de Cunit. Programació setembre-desembre 2026. Mou el cos sanament. Pilates, dansa afrobrasilera, ioga, zumba, sevillanes, rumba, sardanes, patchwork, enjoia't, guitarra, entrecostures, ceràmica, dibuix i pintura, escultura i modelatge. I pel que fa a la vida pràctica, hi ha per tothom, bricolatge per la llar, francès nivell mig, desenvolupament personal, brilla davant la càmera, cercle de dones i gestió emocional, monogràfics, manualitats especial tardor i manualitats especial Nadal. Vine i apunta't als centres cívics de Cunit. Mou-te pel poble i seràs poble.
2: Els centres cívics de Cunit, tot pren sentit, tot és viu.
3: Estàs escoltant
4: Ràdio Cunit.
3: Al 107.0.
4: radiocunit.org.

0: Molt bé, bona tarda. Bona tarda a tothom aquí present. Disculpeu la gent que ens escolta per ràdio i pel canal de YouTube. Primer de tot vull disculpar l'absència de la regidora Inés, que no ens pot acompanyar aquí. I començaríem aquest ple ordinari que havíem de fer fa una setmana, però per circumstàncies sobrevingudes doncs vam haver de posposar el dia d'avui. En l'ordre del dia, la proposta és de secretaria. La primera és aprovar, si escau, l'esborrany de les actes de les sessions dels plens de les dates 23 de juliol i 31 d'agost. Hi ha alguna aportació? No? Passem a votació. Vots en contra, abstencions i vots a favor?
1: Jo daria aprovat aquests punts per unanimitat. Gràcies.
0: Molt bé, passaríem a la segona part, que és la part resolutiva d'alcaldia, al punt 2.1, que és sol·licitar, si s'escau, la creació de l'àrea bàsica de salut de Cunit i el reforç de l'atenció primària.
2: En la part resolutiva, aquesta proposta d'alcaldia estableix proposa l'adopció dels següents acords. Primer, sol·licitar al Departament de Salut de la Generalitat de Catalunya i a l'Institut Català de la Salut la creació de l'àrea bàsica de salut de Cunit, mitjançant la segregació de l'actual àrea bàsica de salut compartida amb el municipi de Cubelles. Segon, sol·licitar que la nova àrea bàsica de salut de Cunit disposi d'una estructura organitzativa, direcció i equips professionals propis, així com d'una cartera de serveis adequada a la població actual i a les previsions de creixement del municipi, 7 dies a la setmana, incloent el servei d'urgències. Tercer, instar el Departament de Salut a elaborar els estudis tècnics i de planificació necessaris per determinar els recursos humans, materials i assistencials que hauria d'incorporar la nova àrea bàsica de salut de Cunit i establir un calendari per a la seva implantació. Quart, sol·licitar al Departament de Salut i a l'Institut Català de la Salut el reforç immediat dels recursos humans i materials del CAP de Cunit amb l'objectiu de reduir les llistes d'espera, millorar la continuïtat dels equips professionals i ampliar la capacitat d'atenció a la ciutadania. Cinquè, instar el Departament de Salut a crear una taula de treball amb l'Ajuntament de Cunit per analitzar les necessitats sanitàries actuals i futures del municipi, concretar els recursos necessaris i definir un calendari d'actuacions per avançar en la creació de l'àrea bàsica de salut pròpia. Sisè, donar trasllat del present acord al Departament de Salut de la Generalitat de Catalunya, a l'Institut Català de la Salut, al Servei Català de la Salut i als organismes competents en matèria de planificació sanitària. I setè, facultar l'alcaldia per a dur a terme totes les actuacions i gestions que siguin necessàries per donar compliment als presents acords i continuar impulsant davant les administracions competents la creació de l'àrea bàsica de salut de Cunit. Gràcies.
0: Moltes gràcies, senyor secretari. En aquest punt us explico una miqueta com ha anat. És un punt que és un tràmit que ens demana el Departament de Salut, perquè ja portem anys i ve de passar la legislatura, que ens la vam començar amb, entre la Dolors sent alcaldessa, després jo sent l'alcalde, després també amb la Carol amb la regidoria de Sanitat. Vam advertir al departament que teníem un creixement demogràfic molt important i que no podíem esperar arribar als 20.000 habitants perquè ens donessin l'àrea bàsica pròpia de salut. Heu de pensar que avui dia pel Departament de Salut Cunit és una branca del CAP de Cubelles i compartim una àrea bàsica, però també compartim un equip directiu i compartim una sèrie de recursos entre els dos CAPs. No? Llavors, el que nosaltres vam demanar és que es comencessin els tràmits perquè Cunit tingués la seva pròpia àrea bàsica, que creiem que és el que és de rebut pel nostre municipi, i el departament es va posar en contacte amb nosaltres, ens va dir que havíem de fer aquesta aprovació pel ple. Cubelles ho va fer el dia 15 de setembre pel ple també, havíem d'aprovar els dos municipis, i ara s'ha dit trasllat al departament perquè comencin a fer tots els tràmits perquè es faci aquesta segregació de l'àrea bàsica de salut de la de Cubelles. Continuarem pertanyent al Garraf, en aquest sentit, des del punt de vista sanitari, i a la regió metropolitana sud des del punt de vista també sanitari. Era un tràmit, ens ho va demanar el departament, i si hi ha algun dubte, algun grup o algú vol fer una aportació, doncs endavant. Sí, Dani, endavant.
3: Gràcies, senyor alcalde. Gràcies als que esteu aquí, als que ens escolten per les ràdios. Bé, més que res, jo el que sí que m'agradaria, des que arribem a aquest punt, no, fer una reflexió, no? Una reflexió perquè Cunit de fet ja comptava amb un cap de dilluns a dilluns, els 7 dies de la setmana. A banda d'això teníem, teníem el tema de, que bueno, hem de recordar que el 2011 es va començar a fer una sèrie de retallades, vale, fins al 2015, el qual van ser fins a 1.500 milions, si no recordo malament, o sigui, el que és el 10%. Clar, què vinc a dir amb això? Que ja que es fa, que quedi ben consolidat, que no tornem a tindre un CAP obert de dilluns a divendres, els 7 dies de la setmana, i que bueno, després vingui i ens el tornin a treure. És el cas de, per exemple, el CAP l'ambulatori, el CAP que hi havia a l'Arbós, era 24 hores, el CAP de Cubelles, inclús, era 24 hores també, també es va retallar, i aquí Cunit vam passar caps de setmana a fer, si no recordo malament, un horari de 10, no, de 11 a 2 del migdia només els caps de setmana i finalment després es va perdre. Llavors, sobretot, ja que es sol·licita, sisplau, que es faci amb una contundència i una firmesa i assegurar-ho ja de cara a un futur. Vale? Gràcies.
0: Teodora, endavant.
4: Gracias, señor alcalde. Buenas tardes a todos los asistentes y a los que nos escuchan por la radio y las redes sociales. Nadie puede estar en contra de que Cunit tenga un CAP con más servicios, más recursos y una atención sanitaria que responda realmente a las necesidades de nuestros vecinos. Pero creo que es necesario hablar de lo que muchas veces no se quiere poner encima de la mesa. Sin profesionales estables no hay sanidad pública de calidad que pueda sostenerse. La temporalidad en el sistema sanitario público sigue siendo un problema muy importante, rondando el 43% de la plantilla temporal. Y llevamos demasiados años arrastrando una situación que afecta directamente a los profesionales y, como consecuencia, también a los pacientes. La Directiva Europea 1999/70 lleva años estableciendo obligaciones para prevenir y combatir el abuso de la contratación temporal. Cada vez que cambia un profesional, especialmente en atención primaria, se rompe una parte fundamental de la asistencia, la continuidad y la confianza entre paciente y profesional. Por eso quiero ser muy clara. No podemos pedir más servicios sanitarios para Cunit y al mismo tiempo ignorar el problema de la precariedad y de la temporalidad de quienes tienen que prestar estos servicios. No sirve de nada anunciar un CAP con más horarios, más servicios o incluso urgencias si después no somos capaces de garantizar una plantilla suficiente y estable para hacerlo realidad. Los vecinos de Cunit no necesitan solamente las promesas. Necesitan médicos y enfermeras que puedan permanecer en sus puestos, conocer a sus pacientes y hacer seguimiento de sus problemas de salud. Mi voto será a favor. Pero también me gustaría que se exigiera a la Generalitat que, junto con la ampliación de los servicios, aborde de una vez por todas el problema de la temporalidad y estabilidad de los profesionales sanitarios. No podemos inaugurar servicios sobre papel mientras los profesionales siguen sufriendo precariedad y los pacientes siguen sufriendo cambios constantes de médico y de enfermera. Cunit necesita más sanidad, sí. Necesita más horarios, más servicios y urgencias, pero sobre todo necesita profesionales y los necesita estables. Gracias.
0: Moltes gràcies, Teodora. Sergio, no? Leslie, no? Carme, endavant.
5: Moltes gràcies, senyor alcalde. Bona tarda a tothom, els aquí presents, i a aquella gent que ens segueix o ens escolta a través de la ràdio. Molt ràpidament, no vaig poder assistir a la comissió informativa. Nosaltres, com a grup, vam fer una proposta en aquesta proposta d'alcaldia, i era per afegir un punt, i aquest punt era per afegir, no pas per treure ni res de res, perquè estem totalment d'acord. Vale? I era donar trasllat a tots els grups parlamentaris del Congrés, dels diputats i del Senat, així com del Parlament de Catalunya, de tots aquests acords. Bé, només per posar una mica en context a el que seria a la gent que ens escolta i a la gent que ens veu, i per donar doncs, quatre dades que potser hauríem de saber tots. L'àrea bàsica de salut de Cunit-Cubelles té un nombre de 32.890 habitants. És un 53% més gran que no pas una ABS típica de tot Catalunya. Separar aquestes dues ABS, Cunit i Cubelles, fer aquesta segregació, estem totalment d'acord. Però, clar, també hem de tenir una dada molt clara. Aquestes ABS i aquesta segregació es podrà fer si tenim recursos. I els recursos són diners, són personal, i aquí és on veiem potser una mica de contradicció, perquè si aquestes ABS es poden fer a través de recursos, el que es necessita són pressupostos, i aquests pressupostos han d'estar avalats i aprovats, i sobretot en el Parlament. Llavors, aquí sí que voldríem explicar, no?, que potser la incongruència una mica del senyor alcalde, que vostè aquí és de Junts, però nosaltres sabem i tots saben que vostè és membre de Junts per Catalunya dins de l'executiva. I en els pressupostos de la Generalitat van votar en contra, es van aprovar amb els vots a favor d'Esquerra, del PSC, d'en Comú Podem, i amb el vot en contra de Junts. Clar, si volem aquesta ABS, l'hem de donar diners, no?, per poder fer-la. Però clar, després ara trobem amb el tema del model del nou finançament, que això és en el Congrés. La història és, si no fem aquesta tirada endavant del model de finançament, Catalunya pot perdre 4.686 milions d'euros que es donarien a partir del 2027. Per tant, una mica aquesta posició de rebuig en el pressupost de la Generalitat, de rebuig amb el nou finançament per part de l'alcalde, que encara que aquí formi part d'Impulsem, donem aquesta, i per això nosaltres vam fer aquest punt, perquè no només això quedi en un paper que s'entregui a la Generalitat, que tots estem d'acord, és que d'això aquí hi han d'haver recursos, i si no n'hi han, no farem res. Per tant, aquest punt era per això, perquè tots els que estem aquí i representem a partits polítics, diem amb els nostres, si no tenim recursos, nosaltres no podem avançar. Si no s'aproven els pressupostos, no farem res. Si no s'aprova el nou finançament, ja veurem si ho tindrem. Gràcies. I nosaltres votarem a favor, clar.
0: Moltes gràcies, Carme. Carol, vols dir alguna cosa?
6: Bueno, jo simplement ratificar que això no és una moció, encara que pot tenir un format de moció. Tots vostès saben que això és un punt, es va dir a la informativa, ho van parlar Carme, que em sembla perfecte el discurs, però també hem de tenir en compte que les properes eleccions estan aquí al costat, i llavors serà quan tots els grups hagin de fer un exercici de negociació i decidir el que val la pena aprovar o no. Avui el que fem és demanar formalment aquesta escissió, perquè estem en aquests moments supeditats al cap de Cubelles. Cunit no té urgències, hem d'anar a Cubelles. La direcció del centre, o sigui, no està físicament a Cunit, està a Cubelles. Els metges que venen i tenen una... són una mica... Cubelles. Escolti'm, hem de començar. Nosaltres ja portem temps treballant en això, vam tenir el responsable en aquí, es va insistir molt, es continua insistint, i això és una formalitat per poder començar. Tothom sabem que tot això està supeditat als pressupostos. Absolutament tot, no només això, no? Absolutament tot, però bueno, estem en el moment en què estem a 6, 8, 9 mesos d'eleccions, doncs bueno, ja ho veurem després, no? Ara és un tràmit que hem de fer per continuar treballant. Si no fem això, no podem continuar caminant. Ara ens barallem per això. Després ja ens barallarem per l'altre. D'acord? Gràcies a totes.
0: Gràcies, Carol. Fa alguna aportació? Segon torn? No? Passarem a la votació. Vots en contra? Abstencions? I vots a favor?
1: Quedaria aprovat aquest punt per unanimitat. Gràcies.
0: Molt bé, moltes gràcies pel suport a tothom. El punt 2.2, donar compte al ple, si escau, del decret 3577-2026 de data el 21 de juliol de 2026. Alguna aportació, algun comentari? No? Donem compte i ja està, no, senyor secretari? Molt bé. Sí. Passem a l'àrea de serveis interns, seguretat ciutadana i hisenda pública, el punt 2.3, que és aprovar, si s'escau, el 18è expedient modificatiu de crèdit dels pressupostos municipals 2026, suplement de crèdit.
2: En la part dispositiva d'aquesta proposta de resolució s'estableixen els següents acords. Primer, aprovar el 18è expedient modificatiu de crèdits del pressupost municipal de 2026, suplement de crèdit, per un import de 71.881,08 euros, que afecta les aplicacions que es detallen a l'annex 1 de l'acord. Segon, aprovar el pressupost resumit per capítols que es desprèn de la modificació del pressupost de l'Ajuntament. I tercer, exposar al públic aquest acord previ anunci en el butlletí oficial de la província de Tarragona per termini de 15 dies, durant els quals els interessats podran examinar l'expedient i presentar reclamacions davant el ple. La modificació es considerarà definitivament aprovada sense necessitat de nou acord si durant el citat període no s'haguessin presentat reclamacions. En cas contrari, el ple disposa d'un mes per resoldre-les.
0: Moltes gràcies. Vols fer algun comentari, regidor? Xavi?
7: Moltes gràcies, senyor alcalde. Benvinguts els que esteu aquí a la sala, els que escolten per la Ràdio Cunit i els que es veuen pel YouTube. Simplement és un traspàs d'una àrea, donem de baix una partida de 71.881 i la portem al pagament del cànon de l'aigua segons la liquidació que ens van fer arribar al departament tècnic. Llavors agafem els diners i els traspassem amb una altra partida per fer front al cànon de l'aigua. Simplement aquesta és la modificació. Moltes gràcies.
0: Moltes gràcies. Algun grup vol fer alguna aportació? No? No? Passarem a votació. Vots en contra. Dos vots en contra. Abstencions. Dues abstencions. I vots a favor.
2: Per tant, quedaria aprovat aquest punt amb 12 vots a favor, 2 en contra i 2 abstencions. Gràcies.
0: Moltes gràcies, senyor secretari. Passem al punt 2.4, que és atorgar, si escau, a l'àrea de Seguretat Ciutadana i Protecció Civil, atorgar, si escau, condecoracions a funcionaris de la policia local.
2: En la part dispositiva, aquesta proposta de resolució estableix els següents acords. Primer, concedir als agents relacionats de la policia local de Cunit i a personal extern a la nostra corporació la condecoració de les medalles d'honor a l'antiguitat i al mèrit en les diferents categories assenyalades en base als arguments exposats en l'informe del CAP de la policia local. I segon, donar trasllat d'aquest acord a les parts interessades.
0: Algun comentari al respecte? Xavi, vols comentar? Endavant.
7: El proper dia 9 d'octubre celebrarem Sant Miquel i vam recuperar després d'uns anys la tradició de fer els reconeixements a proposta de la prefectura. El que fem és, en funció d'aquesta proposta que es fa a prefectura i seguint l'ordre que ha de seguir, que és aprovar per un plenari, estan les distincions amb els diferents membres tant de la policia local d'altres cossos també per reconèixer-los aquests mèrits i el dia 9 doncs, otorgar-los físicament i personalment els mèrits que estan aprovats. Llavors passem al tràmit pel ple i poc més, vull dir que el dia 9 esteu convidats a assistir-hi a l'entrega d'aquestes medalles que es farà al migdia a Calcego. Moltes gràcies.
0: Voleu fer alguna aportació, un comentari? No? Passaríem a aprovació. Vots en contra, abstencions i vots a favor.
2: Quedaria aprovada la proposta per unanimitat. Gràcies.
0: Molt bé, passem al punt 2.5, que és aprovar provisionalment, si escau, la modificació de l'ordenança fiscal 3.07, reguladora de la immobilització retirada de pertinència de vehicles al dipòsit municipal.
2: Sí. En el text dispositiu d'aquesta proposta estableix els següents apartats. Primer, aprovar provisionalment la modificació de l'ordenança fiscal reguladora 3.07, la taxa per immobilització, retirada i permanència de vehicles al dipòsit municipal d'acord amb l'establert a l'annex 1. Segon, publicar l'anunci d'exposició pública de modificació d'aquesta ordenança en el butlletí oficial de la província de Tarragona i en un dels diaris de major difusió de la província, de conformitat amb el que estableix el text refós de la llei reguladora de les hisendes locals. Tercer, exposar al públic en el tauler d'anunci de l'Ajuntament de Cunit el anterior acord provisional, així com el text refós de l'ordenança fiscal que hagi estat objecte de modificació durant el termini de 30 dies hàbils comptats des del dia següent al de la publicació de l'anunci d'exposició en el butlletí de la província de Tarragona. Durant aquest període d'exposició pública, els que tinguin un interès directe o restin afectats en els terminis previstos en l'article 18 de la llei reguladora de les hisendes locals podran examinar l'expedient i presentar-hi les reclamacions que estimin oportunes. Pel quart, pel cas que no es presentin reclamacions a l'expedient en el termini anteriorment indicat, els acords adoptats restaran definitivament aprovats. El text íntegre de la modificació es publicarà en el portal de transparència i en el butlletí oficial de la província de Tarragona.
0: Molt bé, moltes gràcies. Un comentari, Xavi?
7: Moltes gràcies, alcalde. A proposta del Departament de Tributària, hem actualitzat les tarifes de la 3.07, que és la taxa per retirar vehicles a les de via pública. L'última actualització va ser del desembre de 2013 i el que fem ara és, en funció a les propostes que fa el Departament Tècnic, doncs, aprovar aquesta modificació i actualitzar els preus per la retirada en funció també dels costos que ens costa el servei de retirada, que, com sabeu, és una licitació externa, ja que nosaltres aquí a l'Ajuntament no tenim grua pròpia. Passem a aprovar i a actualitzar aquests preus.
0: Moltes gràcies. Algun grup vol fer una aportació? Teodora, endavant.
4: Gràcies, senyor alcalde. Considero que esta modificación de la tasa de grúa debe analizarse desde un principio básico. Una tasa debe guardar relación con el coste real y efectivo del servicio que presta el ayuntamiento y no convertirse en una vía para incrementar la carga económica sobre los vecinos. La propuesta eleva la retirada de un turismo de hasta 2.000 kilogramos de los 126,45 euros actuales a 135, lo que supone un incremento de un 6,76%. También aumenta la inmovilización de 77 a 80 euros. Esto supone un 3,90%. Y la permanencia de un turismo pasa de 11,26 euros a 12 euros diarios, un 6,57% de incremento. En cambio, para las motocicletas, la permanencia baja ligeramente, de 5,63 a 5,50 euros, mientras que para vehículos pesados de más de 4.000 kilos, la permanencia pasa de 44,90 euros a 20 euros, una reducción muy importante. Por tanto, no estamos ante una simple actualización homogénea de tarifas. Hay incrementos relevantes para el usuario particular, especialmente en la retirada del turismo y en la permanencia. Hay un dato especialmente relevante. El contrato del servicio de grúa y depósito tiene un importe de 91.882,84 euros, sin IVA para dos años. Si dividiéramos ese importe entre 135 euros, más o menos, por retirada, estamos hablando de unas 680 retiradas equivalentes en dos años. Por tanto, es legítimo preguntar al Gobierno municipal cuántas retiradas reales se prevén y cuál es el coste efectivo de cada una. Además, el Ayuntamiento vecino de Calafell cobra 110 euros por la retirada de turismos en horario diurno y 132 en horario nocturno, según sus ordenanzas fiscales. Es decir, CUNIT pretende situar la retirada ordinaria en 135 euros por encima incluso de la tarifa nocturna de Calafell. No se cuestiona que el servicio tenga un coste y deba financiarse. Lo que se cuestiona es que se cargue al ciudadano una tarifa de 135 euros sin una justificación suficientemente transparente del coste real por retirada. Gracias. Mi voto será en contra.
0: Muchas gracias. Sergio, andaban.
8: Gracias, señor alcalde. Entendemos que después de tantos años con unas tarifas que estaban totalmente desactualizadas, es razonable revisar la ordenanza y adaptar tanto su redacción como sus tarifas a la realidad actual del servicio. De hecho, la propia propuesta explica que los objetivos son mejorar y clarificar el texto. adaptarlo a la normativa y actualizar y diferenciar las tarifas en función del tipo de vehículo. Ahora bien, creemos que hay algunos aspectos sobre los que merece la pena detenernos. El estudio económico cifra el coste anual del servicio en 46.036,83 euros, frente a unos ingresos de 18.229,69, lo que supone actualmente una cobertura del 39,60%. Por tanto, entendemos que existe una diferencia importante entre lo que cuesta el servicio y lo que se recauda. Pero precisamente por eso queremos saber qué cobertura económica se espera alcanzar con las nuevas tarifas y si existe una previsión de ingresos una vez aplicada la modificación. También nos llama la atención especialmente la tarifa de 220 euros para los vehículos de más de 4.000 kilos, frente a los 135 que se establecen para los vehículos de hasta 4.000 kilos. Entendemos que puede existir una diferencia de coste por el tipo de vehículo y los medios necesarios para su retirada, pero nos gustaría conocer cómo se ha calculado concretamente esa diferencia. Y hay otro aspecto que consideramos importante. La propuesta establece distintas tarifas de permanencia en el depósito, desde 13,5 € diarios para bicicletas y VMP hasta 20 euros para los vehículos de más de 4.000 kilos. Nos gustaría que estas cantidades respondieran igualmente a un criterio objetivo vinculado al coste real del servicio. Por nuestra parte, no nos oponemos a que se actualice una ordenanza que lleva años con tarifas que necesitan ser revisadas, pero creemos que una tasa debe estar suficientemente justificada y guardar relación razonable con el coste de servicio que se presta. Por eso nuestra posición estará condicionada fundamentalmente a las explicaciones que se puedan dar sobre previsiones de ingresos, el nivel de cobertura que se pretende alcanzar y la justificación de las tarifas más elevadas. Por tanto, nuestra pregunta es muy sencilla. Con esta modificación, ¿qué porcentaje de cobertura de coste real del servicio espera alcanzar el ayuntamiento y cuál será la previsión de ingresos anuales? En la documentación inicial aparece una categoría de vehículos de más de 3.500 kilos, mientras en el texto finalmente elevado al pleno aparece superior a 4.000 kilos. Es pedir explicaciones sobre este cambio de umbral. Gracias.
0: Muchas gracias, Sergio.

0: que el que volen és beneficiar l'infractor, no? Aquell que fa les coses malament, ens costa diners treure-li el vehicle de la via perquè està fent una, perquè ha ocupat un gual, perquè està mal posicionat, perquè està en una zona de càrrega i descàrrega, i llavors amb això entenen que no els podem penalitzar. Les tarifes són del 2013. La pujada és d'un 9%. Vostè sap quan l'IPC del 2013 fins al 2026, quan ha estat l'increment amb aquests 13 anys acumulat que portem? Perquè això sí que ens ho reporta la mateixa empresa, perquè si ho saben, la grua va amb benzina encara, perquè no tenen capacitat elèctrica de portar aquests cotxes. I vinc a la raó dels 220 euros, allò són camions i és un vehicle especial que ve especialment a reactivar un tipus de vehicle que la grua tradicional no pot fer, per això és aquest cost. Llavors, a l'acumulat és un 33% d'IPC, hem pujat un 9%. No sabem el que recaptarem, perquè no és una taxa recaptatòria. El màxim que es pot recaptar és l'import total de la taxa, que és l'import total del servei. Mai arribem. Nosaltres mai hem arribat a una xifra de 680 retirades de vehicles en 2 anys, perquè van a demanda. És a dir, quan hi ha una infracció, el que fa la policia local és trucar la grua ve i retira. A més, hi ha unes bonificacions, entre cometes, si el cotxe és retirat abans, quan està enganxat però no han portat el dipòsit, el cost és el 50%, perquè s'entén que la persona l'han enganxat però no se l'han portat. Val? Però no diferenciarem l'infractor. Això és una taxa que tant de bo no tinguessin que cobrar mai. Mai. Perquè llavors es costaria el servei exclusivament, no tindria recaptació, però voldria dir que la gent aquí a Cunit faria les coses ben fetes i no tindrien problemes, com a vegades es passa, de tenir que retirar vehicles de la via pública. Per la qual cosa no entenc que estiguin en contra de penalitzar amb l'infractor i que encara defenguin aquestes postures. Gràcies.
1: Molt bé. Endavant, Teodora.
2: No, yo simplemente añadir que yo no estoy en contra de que no se sancione al infractor. Aquí se basaba en la retirada del vehículo, pero no en la sanción del infractor. Gracias.
1: Molt bé. Si no hi ha cap aportació, passarem a votació. Vots en contra? 2. Vots en contra? 2. No, Leslie, has votat en contra? Has votat en contra, Leslie, o no?
3: Sí.
1: Ah, vale. Abstencions? 2. I vot 2. I vots a favor.
4: Quedaria aprovat aquest punt per 12 vots a favor, 2 vots en contra i 2 abstencions. Gràcies.
1: Molt bé, moltes gràcies. Passem a la tercera part del ple. Les mocions 3.1. La primera de les mocions és la moció presentada pels grups de govern per adherir-se al Pacte Nacional per la Llengua. Dono la paraula a Dolors, endavant.
5: Bé, molt bona tarda a tots i a totes, els que ens escolten, els que ens segueixen per la ràdio, per això, per YouTube, i els que esteu avui presents aquí, regidors i regidores. La llengua catalana és la columna vertebral de la nació catalana, una llengua de cohesió i de futur. Tot i disposar d'un marc legal, sòlid i d'un teixit institucional i social compromès amb la llengua, el català no ha assolit encara una oficialitat plena i efectiva en tots els àmbits de la societat, i la seva situació actual és diversa, complexa i delicada. El domini desigual entre diferents sectors de la població, les dificultats per consolidar-se en alguns espais d'ús i el retrocés en d'altres posen de manifest la necessitat d'incrementar les accions de promoció de la llengua en tots els àmbits per revertir la seva situació. És amb aquesta voluntat que neix el Pacte Nacional per la Llengua, un marc de consens que partits, entitats i societat civil han elaborat per generar un full de ruta que va des d'ara fins al 2030. En aquest context, la política lingüística municipal juga un paper clau insubstituïble. Els ajuntaments són les institucions més properes a la ciutadania i, per tant, les més ben posicionades per detectar necessitats, generar complicitats i aplicar accions concretes per fer augmentar l'ús del català. Per aquest motiu, és fonamental integrar la mirada lingüística en totes les polítiques públiques locals, educatives, culturals, socials, de joventut, d'acollida, etcètera.

0: que permet dissenyar actuacions més eficients, estratègiques i adaptades a la realitat de cada poble, vila i ciutat. El marge d'acció municipal en matèria de política lingüística és ampli, tant en l'àmbit de la formació com el del foment de l'ús i de la sensibilització, i cal aprofitar-lo per enfortir el català i consolidar-ne l'ús social. Per fer-ho possible, cal continuar reforçant els instruments existents i ampliar l'abast de les polítiques lingüístiques amb una perspectiva renovada i compromesa. Per tot això, es proposa, proposat pels grups municipals, PSC, Impulsem Cunit i En Comú Podem, el ple de l'Ajuntament adopta els següents acords. Primer, adherir-se al Pacte Nacional per la Llengua. Segon, designar una persona perquè des d'un àmbit del govern o una unitat i amb l'assessorament del Consorci per a la Normalització Lingüística, si escau, lideri la política lingüística municipal dins de la Corporació Municipal. Tercer, elaborar un pla municipal d'impuls del català per a aquesta legislatura, coordinar-ne l'aplicació i vetllar pel seu compliment. Quart, crear una taula local per la llengua o un espai estable de coordinació entre l'Ajuntament, el Consorci per a la Normalització Lingüística, entitats i persones de l'àmbit associatiu, educatiu, cultural, econòmic, esportiu, sanitari, per abordar conjuntament els reptes locals de la llengua. Cinquè, garantir que el personal de l'administració pública i el subcontractat tenen el coneixement adequat del català, dels drets lingüístics de la ciutadania i dels deures que correspon als servidors públics. Sisè, garantir que tant l'Ajuntament com els concessionaris municipals apliquen criteris adequats en l'atenció al públic i a la comunicació interna i externa en els diversos tipus i suports de comunicació. Setè, identificar els àmbits deficitaris pel que fa a l'ús de la llengua i el compliment de la normativa lingüística en l'àmbit de l'Ajuntament i corregir la situació. Vuitè, vetllar pel compliment de la normativa lingüística en els àmbits de competència municipal. Novè, garantir que s'inclouen clàusules lingüístiques a la contractació administrativa i que es fa un seguiment del seu compliment. I desè, comunicar aquest acord al Departament de Política Lingüística de la Generalitat de Catalunya i al Consorci per a la Normalització Lingüística.
1: Bé, algun grup vol fer alguna aportació? Dani, endavant.
2: Gràcies, senyor alcalde. Bé, el meu vot serà favorable perquè crec que la llengua catalana no és només una qüestió cultural, sinó que és una eina, com molt bé diu, de cohesió, d'integració i a part de convivència. De fet, com a Ajuntament tenim la responsabilitat de garantir que el català sigui una presència normal dintre de lo que és l'administració i en general en la via pública, no, del nostre municipi. Gràcies.
1: Molt bé, Teodora, endavant.
3: Gracias, señor alcalde. El catalán es lengua oficial de Cataluña junto con el castellano. Forma parte de nuestra cultura, de nuestra sociedad y de nuestras instituciones y considero que debe ser respetado y protegido. Mi preocupación es que el Pacto Nacional por la Lengua supone ampliar las políticas de promoción y normalización lingüística a cada vez más ámbitos de nuestra vida social y cotidiana, pudiendo acabar condicionando la libertad de cada ciudadano para utilizar la lengua oficial que prefiera. Y además, hablamos de un compromiso económico muy importante. El pacto establece un mínimo de 200 millones de euros anuales para la política lingüística de la Generalitat y en 2025 la ejecución alcanzó los 256, se superó. Considero legítimo preguntarnos si este nivel de gasto y las nuevas actuaciones previstas hasta 2030 son realmente una prioridad frente a otras necesidades de nuestros ciudadanos. Defiendo la convivencia entre el catalán y el castellano, el respeto a ambas lenguas oficiales y, sobre todo, la libertad de cada ciudadano para decidir cómo quiere comunicarse en su vida cotidiana y con las administraciones en virtud de su derecho de elección. Mi voto será en contra principalmente por dos motivos, el coste económico y el nivel de intervención que plantea ese pacto en la vida cotidiana de los ciudadanos. Gracias.
1: Muchas gracias, Teodora. Sergio, endavant.
4: Gracias, señor alcalde. El català no necessita més confrontació, necessita parlants. Necessita promoure la llengua, no convertir-la en fronteres entre els catalans. Nosaltres defensarem sempre el català i defensarem la llibertat lingüística i la convivència de les dues llengües oficials de Catalunya. La llengua ha de servir per comunicar-nos, no determinar qui és català de primera i qui és català de segona. Nuestra posición es clara. No consideramos adecuado que el Ayuntamiento se adhiera al Pacto Nacional por la Lengua en los términos que se plantean en esta moción. Y queremos explicar el porqué, porque nuestro voto en contra no significa estar en contra del catalán. El catalán es una lengua propia de Cataluña y forma parte de nuestra realidad social y cultural. Consideramos perfectamente legítimo que las instituciones promuevan su conocimiento y su uso. Pero creemos que esa promoción debe hacerse desde el respeto a la convivencia, al bilingüismo y a los derechos lingüísticos de todos y cada uno de los ciudadanos. Y precisamente por eso no podemos apoyar una adhesión que, además de la declaración inicial, comporta una serie de compromisos concretos para el ayuntamiento, que consideramos que no están suficientemente definidos. La moción habla de establecer requisitos para el personal municipal subcontratado, pero no concreta suficientemente a quién afectaría ni cómo se aplicaría. Habla también de establecer criterios lingüísticos para los concesionarios, pero no concreta cuáles serían esos criterios ni cómo afectaría a los contratos existentes. Propone identificar ámbitos donde exista una presencia deficitaria del catalán, pero no establece indicadores objetivos para determinar qué significa exactamente esa situación. Y plantea incorporar cláusulas lingüísticas a la contratación municipal y hacer un seguimiento de su cumplimiento, sin concretar suficientemente el alcance de esas obligaciones ni los mecanismos para aplicarlas. Nosotros creemos que una política lingüística municipal debe servir para garantizar derechos, no para generar nuevas obligaciones indeterminadas. Debe basarse en criterios objetivos, debe respetar el marco legal y debe tener en cuenta las dos lenguas oficiales de Cataluña. Por tanto, nuestro voto será contrario a esta moción y queremos dejar claro que no votamos en contra de la promoción del catalán, votamos en contra de esta adhesión y de los compromisos que esta moción pretende asumir en nombre del Ayuntamiento. Estamos a favor de comprometer el conocimiento y el uso del catalán, pero también de garantizar el derecho de los ciudadanos que utilizan el castellano. Creemos que ambas cosas son perfectamente compatibles y que esa debe ser la política lingüística de un ayuntamiento como el nuestro. Por todos estos motivos, nuestro voto va a ser en contra. Muchas gracias.
1: Muchas gracias, Sergio. Leslie, por participar. Endavant.
5: Buenas tardes a todas las personas que nos visitan, señores concejales, señor alcalde y las personas que nos ven por las redes sociales. Desde Vox defendemos el catalán como parte de nuestro patrimonio cultural. Precisamente por eso creemos que una lengua debe promoverse desde la libertad, nunca desde la imposición. Cataluña es una sociedad bilingüe y las administraciones deben respetar por igual los derechos lingüísticos de todos los catalanes, hablen catalán o español. No compartimos que se utilice la lengua como instrumento político ni que se arrincone a ninguna de las dos lenguas oficiales. Ustedes comienzan esta moción hablando de la nación catalana. Nosotros rechazamos que una lengua que pertenece a todos sus hablantes se convierta en la bandera de un proyecto nacionalista. Hablar español no hace a nadie menos catalán. Mientras los ciudadanos afrontan dificultades para acceder a una vivienda y listas de espera sanitaria y los vecinos reclaman mejores servicios públicos y calles más limpias, consideramos que los recursos deben destinarse prioritariamente a resolver esas necesidades. El ayuntamiento debe atender bien a los vecinos, escuchar sus quejas y dar respuesta a los problemas más urgentes. También debe explicar con claridad en qué gasta el dinero de todos. Defendemos la libertad de utilizar ambas lenguas, la igualdad entre españoles y una administración que trate a todos con el mismo respeto. Por estos motivos, nuestro voto será en contra. Gracias.
1: Muchas gracias, Leslie. Carmen, endavant.
6: Muchas gracias, señor alcalde. Yo, después de aquests discursos, aquesta moció, que és adhesió pel Pacte Nacional de la Llengua, farem una mica de memòria. Fa un any, el 25 de setembre del 2025, Esquerra Republicana van presentar una moció també en defensa i promoció de l'ús de la llengua. I mirant i fent una mica de comparativa d'una i l'altra, doncs trobem que hi ha moltes similituds, en el qual, per exemple, diu la moció d'Esquerra Republicana en relació a l'ús del català era ús preferent del català en comunicacions municipals i activitat institucional. I aquesta moció, a la qual nosaltres segurament ens adherim, posa a garantir l'ús adequat del català en l'Ajuntament. Amb el tema del reglament lingüístic, La moció d'Esquerra deia actualitzar el reglament d'ús de la llengua catalana. Aquesta que presentem avui, controlar el compliment de la normativa. En els contractes municipals, incorporar clàusules lingüístiques als contractes i concessions. I en aquesta moció també diu, també preveu clàusules lingüístiques. En el control, crear una comissió de control i de seguiment. I aquí, fer seguiment en el compliment. També es demanava una taula local pel tema de la llengua, tant amb entitats, comerços, educació i cultura. I aquí també demana crear una taula de coordinació amb sectors municipals i amb el Consorci de la Normalització Lingüística. La d'Esquerra sí que és cert que afegia més inputs en el tema municipal, com és el comerç, la formació i l'educació, però aquí continuem. En el personal municipal, la moció d'Esquerra del 25 de setembre deia garantir coneixement del català del personal. I en el de govern, garantir el coneixement drets i deures lingüístics, drets i deures. En el pla municipal deia mesures concretes de política lingüística municipal. A l'actualitat, a un pla municipal de promoció del català. I a la fi, arribem a tot, i era la coordinació amb la Generalitat i el Consorci i l'adhesió ara mateix amb el Pacte Nacional de la Llengua. I aquí sí que hem de ser molt clars, perquè aquesta moció es va aprovar. Quin compliment s'ha fet o què han fet vostès durant aquest any en relació a aquella moció que es va aprovar? Perquè ara mateix ens adherim a un pacte que, si més no, diu exactament el que Esquerra Republicana va presentar fa un any. Sí que m'agradaria que m'expliquéssiu. I també fer una pregunta a la regidora no escrita. És quina quantitat vostè creu que necessita preveure conservar la cultura, la història d'aquest país que es diu Catalunya en relació a la seva llengua? Si veig que aquests imports per vostès són, o per vostè és massa import. Gràcies.
1: Moltes gràcies, Carol. No? Fem una aportació. Xavi, endavant.
7: Jo només feu una reflexió sobre el tema. El català està en perill. I la moció va per això. Vostès s'han expressat en castellà, excepte el regidor del Partit Popular, que per primera vegada escolto un català i me n'alegra. La regidora no escrita ho ha fet en castellà, Vox ho fa en castellà. I a les nostres escoles, i als nostres comerços, i als nostres restaurants, jo sento parlar més en castellà que en català. I això ve per aquí. I miri, ja que els hi preocupa tant, perquè sobretot a la regidora no escrita, li preocupa sempre els diners. Ho ha tingut amb la grua i també amb el tema del català. 200 milions d'euros. Saps quan és el pressupost d'aquest any de la Generalitat, senyora Teodora? Ho sap? Jo li dic, si no ho sap, jo li dic. 59.937 milions d'euros. 200 milions. Saps el que representa sobre el total del pressupost? Un 0,04%. No arriba ni un 1%. En defensa de la nostra llengua. En defensa de la llengua oficial de Catalunya. En defensa de la llengua d'aquest territori. I el que posem en valor és que el castellà no està en perill. No està en perill. Jo no he vist cap moció per part de cap partit que defensi la llengua castellana, perquè tothom la parla i és la primera llengua parlada aquí. Però el català està en perill. I nosaltres tenim la responsabilitat des dels ajuntaments i des de les institucions de defensar el nostre patrimoni. I el patrimoni més important que té aquest país, aquesta autonomia, el que vulguin vostès dir-los, és la llengua. I si perdem la llengua, perdem la nostra identitat. I això no ho perdrem. Per la qual cosa, que vostès poden dir en contra, diuen molt de vostès. De que no volen pertànyer a un país que té identitat pròpia, que té llengua pròpia, que té tradicions pròpies i que forma part d'un conjunt, que és Espanya, però tenim una identitat pròpia dintre d'aquest conjunt d'Espanya. Per la qual cosa, jo crec que s'ho haurien de fer mirar, perquè vostès viuen aquí i haurien de defensar com nosaltres defensem la nostra llengua. Moltes gràcies.
1: Molt. Teodora, endavant.
3: Gràcies, senyor alcalde. Jo per al·lusions. Tinc el nivell C de català i esto en contestació a la portavoz d'Esquerra Republicana. Jo no soy quien para quantificar nada ni estoy ni he aprobado los presupuestos, ¿vale? Simplemente lo que estoy yo he dicho aquí que se defienda la llengua catalana, me parece muy bien. Sé parlar català, el que passa jo tinc el meu dret d'elecció i jo aquí parlo el castellà, ¿vale? Pues decirle y sobre todo me gustaría que retirara el comentario que usted ha hecho de davant d'aquests discursos, perquè tiene un tono un poco despectivo, ¿vale? Segundo, yo no quiero que no se proteja el catalán, pero que no se obligue en la vida cotidiana y en la de los comercios, ¿vale? Y además la intervención se está elevando mucho, ¿vale? Y además, Cataluña creo que todavía no es un país. Gracias.
1: Molt bé, gràcies. Sisplau. Sergio, vols dir alguna cosa? No? El segon torn, Leslie? M'has de dir sí o m'has de dir no? Vols dir alguna cosa? Sí? No? Vale, gràcies. Carme? Gràcies.
8: Moltes gràcies, senyor alcalde. Potser per contestar, no? A Vox vostès, allà on governen, el partit de Vox, quan es gasten pel tema de les corrides de toros? Per continuar endavant amb les corrides de toros, amb aquestes coses de los señoritos i del señorito andaluz. I resulta que per la cultura, res. Oi que sí? Res. Si la regidora no ha escrit, s'ha sentit ofesa, potser serà per alguna cosa. Jo no retiro res. Gràcies.
1: Molt bé. Carol? Dime sí, dime no. Digues més que res. Va, gràcies.
9: Jo per calmar una miqueta els ànims, no? El discurs és el discurs que hi ha. A les minories se les ha de protegir. D'acord? Llavors, tothom sabem que des de fa molts anys, o sigui, hem menguat el que és la incorporació de la llengua amb les persones no vingudes, d'acord? I és una cosa amb la que estem en deute. Llavors, la llengua és un vehicle de cohesió social, d'acord? I això no és una imposició. O sigui, la llei de política lingüística, com tothom sabrà, ja fa molts anys que està normalitzada a Catalunya. Llavors, és un tema que n'hem de fer cura. Això no vol dir que hem d'imposar la llengua o no hem d'imposar la llengua. Amb el tema de l'habitatge, si hi ha coses més importants, jo li doy l'oportunitat de que mañana ustedes voten a favor de los decretos de vivienda, ja que hablamos de todo, ¿no? Entonces, per ficar una miqueta de pau, és una bona moció, és una moció que m'alegro i que sí, és molt semblant a la d'Esquerra Republicana, pues perfecte, pues perfecte.
10: I què s'ha fet?
9: Perfecte, bueno, pues...
10: No s'han contestat.
9: Bueno, i ja està, fiquem una miqueta de pau i res més.
1: Molt bé, moltes gràcies. Dolors?
11: Sí.
1: Gràcies.
11: No és cap moció, és una adhesió. Adhesió al pacte. O sigui, aquesta adhesió a aquest pacte va ser la que es va aprovar en el Parlament i, per tant, és la que ara han passat els ajuntaments. Per què? Atesa la vostra moció i que si ens vam preocupar o no, evidentment que ens vam preocupar, i arrel d'aquí, com que la Generalitat té una conselleria especial de política lingüística, evidentment, com tu has dit ara, tenen els pressupostos i en els pressupostos hi ha unes quantitats bastant elevades pel tema de política lingüística. Evidentment, davant d'això, fent la consulta, ens diuen primer de tot heu de fer els passos corresponents, per tant, primer de tot la moció d'adhesió i després l'Ajuntament ha de preparar un pla d'impuls. Aquest pla d'impuls, Sergio, te miro a ti ara, aquest pla d'impuls pot ser molt ampli o pot ser molt, molt estret. No? En aquests moments nosaltres no és que el tenim estret, el tenim molt estret. perquè simplement en aquests moments com a Ajuntament estem donant cursos de català a la 1 i a la 2 a l'escola d'adults i ho estem portant des de l'Ajuntament. O sigui, per tant, necessitem també ajudes, evidentment, per a les persones de nova acollida i per diferents sectors, com aquí diu en aquest pacte. Però el pla d'impuls s'ha de fer des de l'Ajuntament i, evidentment, amb l'ajut, com no, de normalització lingüística d'aquí del Vendrell, de la nostra comarca. I a partir d'aquí, llavors, és quan hi ha totes les subvencions que surten per el que tu necessites o per el que tu vols demanar quan ells t'hagin aprovat el pla d'impuls. Però per començar a fer tots els passos que la Carme ens va demanar, evidentment, teníem que fer primer aquest pas i després el següent, que és el que ja diu aquí, que és elaborar el pla d'impuls. Per tant, a partir d'aquí, però no és cap obligació ara d'obligar que la gent, tothom parli en català. Simplement, potser també ens demanem que l'entenguin, que crec que això ja no es demana molt aquí a Catalunya.
1: Molt bé, passaríem a la votació. Vots a favor? Abstencions? I vots en contra?
10: Sí. Quedaria, en principi, s'aprovaria aquesta moció per 13 vots a favor i 3 vots en contra. Gràcies.
1: Molt bé. Passem a la moció 3.2, que és la moció presentada pel grup municipal d'Esquerra Republicana de Cunit per manifestar el rebuig a la implantació d'una terminal intermodal i d'una nova zona logística al Baix Penedès sense consens territorial ni planificació prèvia. Vols llegir-la tota? Pots fer un resum, el que creguis. Vale? Tens 5 minuts.
8: Moltes gràcies, senyor alcalde. Pues sí, he fet un resum, senyor alcalde. I potser per posar una mica en context a la gent, els diré de què va una mica i en situació. D'acord? Quan vostès van a Barcelona agafant la ronda litoral i a mà dreta queda el port, hi ha un tros que està tot ple doncs, de mòduls i aquestes coses, no? Dels vaixells que venen constantment. Vostès les han vistes. Vale, pues imaginem tot això. Vale? Presentem aquesta moció perquè considerem necessari parlar d'un projecte que pot tenir una afectació important sobre el conjunt del Baix Penedès. La proposta d'una nova terminal ferroviària de mercaderies i una plataforma logística d'entre 20 i 30 hectàrees als municipis de l'Arboç i Banyeres del Penedès. Serien uns 42 camps de futbol. I volem deixar una cosa clara des del principi, que aquesta moció no està en contra de l'activitat econòmica ni de la creació de llocs de treball. El que plantegem és una pregunta molt senzilla. Quin model de territori volem per al Baix Penedès? Perquè estem parlant d'una infraestructura de dimensions molt importants. I a dia d'avui el projecte s'ha plantejat sense una participació suficient del territori i les informacions que han transcendit no permeten conèixer en prou detall aspectes fonamentals. On estarà ubicat exactament, quins accessos tindrà, quin trànsit de mercaderies generarà i quin serà el seu impacte territorial, ambiental i sobretot amb el tema de la mobilitat. El Baix Penedès ja ha assumit durant dècades una important càrrega d'infraestructures vinculades a les necessitats logístiques del conjunt del país i no volem que la comarca sigui simplement el lloc on es col·loquen les infraestructures perquè els altres territoris es beneficin. Nosaltres defensem l'activitat econòmica, l'ocupació i la inversió, però volem que aquesta activitat sigui compatible amb el territori i que aporti valor a ell. Per això plantegem aprofitar primer els polígons industrials que ja existeixen, apostar per activitats de més valor afegit, impulsar oportunitats com el CIVAC, que és el Centre d'Innovació del Vehicle Autònom. I sobretot reclamem una cosa molt important i bàsica, que és la informació, la transparència i la participació. Que abans de prendre decisions que poden condicionar el futur del Baix Penedès, s'escolti als ajuntaments, amb els consells comarcals, els agents econòmics i socials i les entitats ambientals i a la ciutadania. Perquè el Baix Penedès
6: necessita inversions, activitat econòmica, ocupació i serveis, però també necessita planificació i capacitat de decidir el seu futur. I aquest futur no es pot decidir tancat en un despatx i fora de la comarca. Gràcies.
1: Bé, moltes gràcies, Carme. Algun grup vol fer alguna aportació? Dani, endavant.
2: Gràcies, senyor alcalde. Sí, bé, jo considero que sí, que el Baix Penedès no pot continuar sent el lloc on altres decideixen que es vol posar. Durant anys la nostra comarca ha assumit infraestructures, com molt bé ha dit Esquerra Republicana, amb carreteres, vies de tren... Clar, tot això té un impacte molt important sobre el territori. No s'entén. Crec que ja tenim seriosos problemes, no?, de mobilitat en el nostre territori, com perquè ara es vegi incrementada de manera considerable amb vehicles de gran tonatge. No pot ser que primer es facin uns estudis i es planifiqui la infraestructura i després es demani al territori simplement que doni el vistiplau. Això no és participar des del meu punt de vista. Jo crec que això es tindria primer que informar a la població i després pues, decidir entre tots. Gràcies. El meu vot serà favorable.
1: Molt bé. Teodora, endavant.
3: Gràcies, senyor alcalde. Considero que una cuestión de esta magnitud exige rigor, información contrastada y, sobre todo, conocer con exactitud el proyecto antes de adoptar una posición política de rechazo. Esta moción presenta como hechos consolidados aspectos que todavía se encuentran en fase de estudio y planificación. Habla de impactos, riesgos, congestión de mercancías peligrosas o afectaciones sobre los servicios de pasajeros, sin conocer los estudios técnicos que permitan valorar estas cuestiones con las suficientes garantías. Una cosa es exigir transparencia, participación y planificación territorial, con la que estoy plenamente de acuerdo. Y otra muy diferente es votar hoy un rechazo anticipado a una infraestructura que todavía no conocemos en toda su dimensión, ya que la estrategia catalana de terminales ferroviarios 2026-2036, que se ha aprobado en septiembre, no concreta las ubicaciones. CUNIT debe defender sus intereses, por supuesto. El Baix Penedès también. Pero debe hacerlo desde la responsabilidad institucional, el rigor y la información, no desde posicionamientos previos. Si el proyecto finalmente supone afectaciones negativas para CUNIT, seré la primera en exigir también explicaciones, garantías y medidas correctoras. Pero no considero responsable rechazarlo antes de disponer de toda la información. Por esos motivos, mi voto será en contra. Gracias.
1: Muchas gracias, Sergio. Andaván.
4: Gracias, señor alcalde. Hemos analizado la moción y compartimos la necesidad de que cualquier proyecto de estas características se transmita con transparencia, información y participación de los municipios afectados. Pero creemos que hay que ser rigurosos. Estamos hablando de un proyecto cuya ubicación concreta todavía está en fase de estudio y sobre el que todavía necesitamos conocer muchos detalles, superficie definitiva, accesos, impacto sobre la movilidad y el territorio. Y beneficios que supondrá para los municipios afectados. Por eso creemos que no tiene sentido todavía posicionarnos a favor o en contra de un proyecto que todavía no conocemos su configuración definitiva. Tenemos que reclamar que se nos informe, que los municipios puedan participar y que cualquier decisión tenga en cuenta los impactos como el retorno para el territorio. Primero conoceremos el proyecto concreto y después valoraremos las consecuencias. Es por ello que nuestro voto será abstención. Muchas gracias.
1: Muchas gracias, Sergio. Leslie, ¿indaban?
5: Gracias, señor alcalde. Creemos que una infraestructura de estas dimensiones no puede decidirse de espaldas a los municipios afectados ni sin conocer con claridad sus consecuencias sobre la movilidad, los servicios ferroviarios de pasajeros, el tráfico pesado y la calidad de vida de nuestros vecinos. Pero tampoco creemos que debamos rechazar una infraestructura estratégica antes de conocer todos los estudios técnicos y las alternativas de ubicación. La propia Generalitat reconoce que la ubicación definitiva todavía está en estudio. Por tanto, lo que debemos exigir es transparencia absoluta, participación de los municipios y garantías de cualquier infraestructura que se implante, genere oportunidades y retorno económico para el Baix del Penedès y no perjudique los servicios que necesitan nuestros vecinos. No queremos decisiones impuestas desde Barcelona, pero tampoco renunciar anticipadamente a inversiones e infraestructura que, bien planificadas, pueden generar actividad económica y empleo. Primero, toda la información, después
12: con los estudios sobre la mesa, podremos valorar qué proyecto y qué ubicación son realmente convenientes para el territorio. Desde el Grupo Municipal Vox, nuestro voto será en contra porque consideramos prematuro rechazar el proyecto. Gracias.
1: Molt bé. Carol, vols dir alguna cosa? No? Vols dir alguna cosa? Segon torn? No? Carme, endavant.
8: Bé, si aquesta moció nosaltres l'hem presentada és perquè hem demanat al govern i ens hem informat a la Generalitat. Que sàpiguen que això, el PDU ja s'està elaborant. Per tant, la ubicació sí que serà aquesta. Exactament els terrenys no, topogràfics encara no. Però entre l'Arbós i Banyera sí. Llavors, aquí hem de tenir molt clar que el port de Barcelona passarà a ser aquí a Cuní, allà entre l'Arbós i Banyeres, un port sec. I serà d'aquestes grandàries. I per què ho presentem nosaltres aquí a Cuní? No? Perquè dius, hosti, que estan a... No és que també potser també serem perjudicats. Perjudicats pel què? Per què? Per la mobilitat. Perquè nosaltres sí que creiem en un transport ferroviari per la millora del transport de les, i la mobilitat de les persones. Però compteu de que aquest projecte, o bé aquest port sec, tindrà aproximadament, ara us ho dic, un moviment de més de 3 milions de tones. I això, doncs, imagineu la quantitat de camions que hi poden passar. Us ho imagineu? És una barbaritat. Per tant, jo el que demano que aquesta moció s'aprovi i que demanem entre tots tot el que necessitem, que és la seva informació, la seva implicació, i que escoltin a la comarca i que demanen a la comarca. Gràcies.
1: Molt bé, passarem a votació. Vots a favor? Dos. Abstencions? I vots en contra? Dos. No sé com que és, empat, no, secretari?
10: Quedaria rebutjada aquesta moció amb dos vots a favor, dues abstencions i 12 vots en contra, per favor.
1: No, dues a favor, dos en contra i 12 abstencions.
10: Perdó, dos a favor.
13: Ah, 12, sí.
1: Perdó, dos a favor, perdó, dos en contra i 12 abstencions.
10: Realment, agraeixo la correcció i perdonin.
1: Gràcies, senyor secretari. No, queda rebutjada. Molt bé. Passarem a la moció número 3, que és la moció presentada pel grup municipal de Vox per ampliar i millorar la distribució de les papereres de Cunit. Regidora, quan vulgui, té màxim 5 minuts.
12: Gràcies. Moció per ampliar i millorar la distribució de papereres en Cunit. El grup municipal Vox en l'Ajuntament de Cunit presenta al pleno per a su debat i aprovació la següent moció. La limpieza de las calles y el cuidado del espacio público son necesidades básicas que afectan a la calidad de vida de los vecinos y a la imagen de nuestro municipio. Para favorecer una convivencia responsable, es necesario que los ciudadanos dispongan de lugares adecuados y próximos donde depositar los pequeños residuos que generen durante sus desplazamientos. La falta de papeleras, su distribución inadecuada o su deterioro pueden dificultar este objetivo. Por ello, consideramos necesario revisar la dotación existente y ampliar su número ahí donde resulte insuficiente, prestando especial atención a la carretera de Barcelona, las calles y las urbanizaciones de Cunit. Esta revisión debe atender el tránsito peatonal, la distancia entre papeleras y la proximidad a comercios, paradas de transporte público, parques y otros espacios de uso habitual. Las urbanizaciones también deben disponer de una dotación adecuada a sus necesidades, especialmente en sus recorridos peatonales y zonas de encuentro. La instalación de nuevas papeleras debe ir acompañada de un servicio de vaciado, limpieza y mantenimiento que evite su desbordamiento y garantice su utilidad. Por todo ello, el Grupo Municipal Vox propone al Pleno la adopción de los siguientes acuerdos. Primero, instar al Gobierno Municipal a realizar, mediante los servicios técnicos correspondientes y en un plazo máximo de 2 meses, una revisión de las papeleras existentes, identificando las zonas con dotación insuficiente, unidades deterioradas o problemas de desbordamiento. Segundo, elaborar a partir de dicha revisión una propuesta de instalación y reposición de papeleras que contemple de manera prioritaria las siguientes zonas: Avenida de Barcelona, con especial atención a los accesos a comercios y al itinerario peatonal entre el puente de acceso al casco antiguo y el supermercado Esclat; Calle Costa Daurada, Calle del Ebre y Avenidas Tarragona y Vilanova y Geltrú; Calle Calafell, especialmente el tramo desde el puente hasta el final de la vía. Accesos a la playa, la zona de Puig Pelós, Cunit Park y Can Nicolau. Resto de calles, urbanizaciones y espacios públicos del municipio donde se detecte una dotación insuficiente. Tercero, presentar a los grupos municipales dentro del mismo plazo, la relación de ubicaciones propuestas, el número de papeleras que se prevé instalar o sustituir, una estimación del coste y un calendario de ejecución. Cuarto, prever la dotación presupuestaria necesaria para ejecutar las actuaciones y garantizar su mantenimiento, priorizando los puntos de mayor necesidad. Quinto, garantizar que las papeleras sean resistentes, de fácil mantenimiento y estén situadas de forma que no obstaculicen el paso peatonal ni la accesibilidad. Cuando la ubicación lo requiera, tramitar las autorizaciones o la coordinación con la administración titular de la vía. Sexto, adaptar la frecuencia de vaciado y limpieza, el uso de cada zona, y habilitar o difundir un canal municipal para que los vecinos puedan comunicar incidencias y proponer ubicaciones. Séptimo, informar al Pleno del grado de ejecución de estos acuerdos. Gracias.
1: Moltes gràcies. Algun grup vol fer alguna aportació? Sí? Davant, Dani.
2: Gràcies, senyor alcalde. Senyora regidora, la verdad, se lo digo sinceramente, digo, hoy presenta usted no una moción, dos mociones, y se lo tengo que decir porque es la realidad, que indiferentemente de la nacionalidad, las costumbres y la religión del conjunto de los ciudadanos de este municipio, son unas propuestas necesarias y que nos favorecen a todos. Simplemente decirle esto. Gracias.
1: Muy bien. Teodora, andaban.
3: Gracias, señor alcalde. Comparto el objetivo de mejorar la limpieza y el mantenimiento del espacio público de Cunit. Sin embargo, considero que antes de establecer unas zonas prioritarias y comprometer nuevas instalaciones, debemos disponer de un estudio técnico que determine dónde existe realmente una necesidad. La normativa municipal no establece una distancia concreta obligatoria entre papeleras. Por tanto, entiendo que su ubicación concreta obligatoria entre papeleras. Por tanto, entiendo que su ubicación debe responder a criterios técnicos como el tránsito peatonal, el uso de cada zona, la accesibilidad, las necesidades reales y algo fundamental, la capacidad de mantenimiento y vaciado. Además, considero que la propuesta es incompleta. No podemos hablar de las necesidades de Cunit y dejar fuera como prioritarias calles del casco antiguo como la calle Joaquín Mir, la avenida Santa Coloma, la calle del Carme, la calle del Mar o la calle Mosén Cinto Verdagué, entre otras, que también forman parte de los recorridos habituales de nuestros vecinos. También creo necesario prestar especial atención a la zona nueva del Prat y a las urbanizaciones que ya cuentan con sus correspondientes peris, que supongo que estarán en ejecución, valorando sus necesidades específicas. Y hay otro aspecto que considero importante. La C31, que es la Avinguda Barcelona, es una carretera de titularidad de la Generalitat. Por tanto, antes de que el Ayuntamiento asuma compromisos sobre la instalación o mantenimiento de papeleras en ese ámbito, debería determinarse exactamente qué espacios son de competencia municipal y cuáles corresponden a la Generalitat, reclamando a cada Administración que asuma sus responsabilidades. Por todo ello, estoy de acuerdo en mejorar la distribución de papeleras, pero considero que primero debe realizarse un análisis técnico y global de todo CUNYIT y establecer las prioridades con criterios objetivos, no establecer prioridades de antemano sin ese análisis global. Mi voto será abstención, esperando que se realice un estudio que complete todas las zonas del municipio. Gracias.
1: Muchas gracias, Teodora. Sergio, endavant.
4: Gracias, señor alcalde. Creemos que es razonable revisarse actualmente la distribución.

0: O sigui, nosaltres votarem en contra, però perquè senzillament perquè s'està fent la feina i volem que hi hagi la màxima de transparència possible perquè la gent pugui consultar aquest servei. Ja està, vale? Gràcies.
1: Molt bé. Vots a favor? 4, senyor secretari. Abstencions? 1. I vots en contra?
2: Quedaria rebutjada la moció per 4 vots a favor, 1 abstenció i 11 vots en contra.
1: Molt bé. Passem a la part de control, que és la dació de compte de resolucions emeses per l'alcaldia de la corporació des de la resolució 3.485 fins a la 4.659. Hi ha alguna cosa a destacar? No? La dació de compte dels acords adoptats per la Junta de Govern per delegació de l'alcalde president de la corporació de data 20 de juliol, 27 de juliol, 3 d'agost, 10 d'agost, 17 d'agost, 24 d'agost, 31 d'agost, 7 de setembre, 14 de setembre i 21 de setembre. Una cosa, no? Assumpte sobrevingut, senyor secretari.
2: No n'hi ha cap, senyor alcalde.
1: Moltes gràcies. I precs i preguntes tenim...
3: Yo tengo dos ruegos y dos preguntas que ya las registraré para el pleno siguiente.
1: Sí. Ara lo iba a decir.
3: Ah, vale.
1: Vale. T'has adelantado. Vale. Ara dic precs i preguntes. Tenim uns precs i unes preguntes presentades pels membres de la corporació i també per l'associació de veïns. I passarem ara a la resposta. D'acord? Els precs. Tenim un prec del regidor Dani Albiol. Vale.
4: Gràcies, senyor alcalde. Sí, bé, és molt simple, l'únic que vist lo vist, no? com estan anant aquests diluvis, no? que sense previ avís o tot i avisant-se a vegades no bueno, hi ha molta precipitació. Tenim una riera que és molt important, que és la de l'Avinguda de la Font, i més que res pots dir que el carrer Joaquim Mir, en direcció Tarragona, i l'Avinguda de Tarragona, direcció Barcelona, són justament dos punts en els quals no existeix encara senyalització d'advertència de zona inundable. És senzillament fer un prec de que, si és possible, doncs, col·locar aquestes dues senyalitzacions amb el mínim temps possible. Gràcies.
5: Recullo la proposta, li passarem al tècnic de protecció civil i ell ja s'encarregarà de fer les accions pertinents per tenir allò que se'ns demana.
1: Molt bé, i després tenim preguntes del grup d'Esquerra, tenim preguntes del darrer ple ordinari, que les contestarà el regidor, i també tenim preguntes per aquest ple, que també la contestarà el regidor. Endavant, Xavi.
5: Moltes gràcies, senyor alcalde. Contestaré primer a les preguntes que... És un resum, eh? Jo faré un escrit i després ja, en tot cas... Sí. Sí. Jo us llegeixo l'escrit que hem fet en funció a les preguntes. Hi havia un total de 13 preguntes. Aquí el que faig és una mica una explicació de tot això. Dic, en primer lloc, i en relació amb el conjunt de qüestions adreçades a l'alcaldia sobre les obres de rehabilitació del casal municipal, a la sessió ordinària anterior cal aclarir que algunes corresponen a opinions o esdeveniments futurs que són difícils o impossibles de respondre ara, o inadequats quan el que els sol·licita són opinions dels seus funcionaris, ja que aquests únicament emeten les seves opinions a través d'informes o documents. En segon lloc, i el més important, vull destacar que en totes les accions de l'equip de govern municipal, i per tant també en aquesta obra, la voluntat de transparència i informació és màxima. Tenen vostès acreditada aquesta voluntat perquè han obtingut tota la documentació que ens van sol·licitar. A més, i havent sol·licitat formalment accés a tot l'expedient, se'ls reitera la disponibilitat absoluta d'accedir i consultar la integritat del mateix i, per tant, immediatament, si encara no ho han fet, poden contactar amb l'àrea d'urbanisme perquè els faciliti aquest accés en tot el que sigui necessari i en tota la seva amplitud. En tercer lloc, dic que estem parlant d'una obra que és complexa en la seva execució perquè és una rehabilitació extensa d'una instal·lació municipal, l'objectiu de la qual és adaptar-la i millorar-la pel futur al servei de tots els ciutadans i ciutadanes de Cunit, a través de les activitats que s'hi duran a terme, millorant substancialment la seva funcionalitat anterior. Algunes de les qüestions plantejades a les seves preguntes fan referència al règim de modificacions dels contractes d'obres i amb el màxim respecte he de dir que estan formades d'una manera potser una mica inexacta. Precisament, i en caràcter general, la intervenció municipal ha publicat recentment una instrucció en relació amb les incidències que poden ocórrer amb l'execució de contractes d'obres, a la qual es detallen els possibles supòsits de fet segons la normativa contractual de secció quarta del catàleg d'incidents, així com el procediment de gestió i fiscalització de cadascun d'ells. Instrucció que també tenen a la seva disposició i que crec que és molt il·lustrativa i rigorosa en aquest sentit. Concretament, i quan es refereix a no superar l'augment del 20% respecte al contracte inicial, es tracta d'una referència numèrica, que només es correspon a un dels supòsits i límits de les modificacions contractuals dels contractes d'obres, regulades a la llei de contractes dels articles 204, 205 i 242.4, que caldrà valorar en el seu moment conjuntament i de forma precisa per conèixer l'import final. En qualsevol cas, i per a més detall, en remeto el resum detallat de la intervenció municipal a la seva instrucció. És normal que els contractes tinguin en les seves incidències i pateixin variacions, i això està previst per la mateixa legislació contractual. I precisament el que ha fet la intervenció és resumir i especificar els supòsits i procediments per tractar aquestes variacions o modificacions. En el cas de les obres del casal, i com ja se li ha explicat, les modificacions principals és el resultat d'un problema no detectat, malgrat haver realitzat les oportunes cates, en relació amb la regularització dels fonaments i la xapada de compressió dels forjats, incidents que estan perfectament inclosos a les actes d'obra i als informes de la direcció del projecte, als que vostè té, com ja li he dit abans, accés directe i immediat pel que considera oportú. Més detalladament, i com ha explicat els serveis tècnics municipals, quan es van començar a regularitzar els fonaments a la banda est de l'edifici, es van detectar les sabates amb una alçada superior. És a dir, quan es reficaven els paviments del soterrani menys 2, un cop enderrocada la piscina, va passar això. A les pròpies reunions setmanals es va anar descrivint aquesta circumstància reflectint-se a les actes d'obra. Respecte a la primera, amb el repicat del fonament situat sobre la cota detectada de les cartes prèvies i el reforç del seu terreny més dur, val a dir que simplement s'està executant allò que formalment es va aprovar en el projecte original. D'altra manera, la sala del teatre configurada en el projecte original hauria quedat distorsionada i no respondria al funcionament i aforament demandada per l'Ajuntament. Respecte al segon, era especialment imprescindible la formació de la xapa de compressió. L'habilitat dels forjats amb la caiguda dels cassetons i el risc existent de maquinària pesada transitant per aquells llocs i treballadors de l'obra podria considerar-se que podia haver patit un col·lapse de l'estructura amb les conseqüents conseqüències en vides personals i drets materials. Així doncs, es consideraven actuacions necessàries per poder desenvolupar i executar el projecte aprovat. Precisament, i també per garantir la millor execució possible del projecte, es va contactar un auditor tècnic que col·labora amb la direcció facultativa i també amb els serveis tècnics municipals per poder justificar amb el màxim rigor possible l'impacte pressupostari de totes les incidències i la seva tramitació correcta. Pel cas específic de certificacions, que es refereix a les actuacions, o més ben dit, a una unitat d'obra no prevista i executada sense modificació prèvia, que és un dels casos també especificats en la instrucció de la intervenció municipal, òbviament el seu pagament es farà d'acord amb el procediment establert, l'informe de fiscalització de la intervenció i en l'aplicació de la doctrina de la sentència del Tribunal Superior de Justícia 744 del 2026, a la que diu que es pagarà només la part executada sense benefici industrial i despeses generals. Pel que fa al termini per acabar les obres, la Junta de Govern, a proposta del responsable del contracte, ha aprovat una pròrroga de la seva execució fins al 31 de desembre d'aquest any per tal de coordinar bé l'execució de les obres incloses en la subvenció del Next Generation amb aquest període final d'execució i sense perjudici d'algunes altres obres fora d'aquest àmbit puguin eventualment retardar-se unes setmanes més. Per tant, i en relació amb la subvenció concedida per aquesta obra i com passa en tots els altres municipis, s'estan realitzant i justificant totes les accions necessàries per poder formalitzar el dret al seu atorgament. En qualsevol cas, d'aquesta qüestió es rebrà la informació adequada que, per descomptat, es reflectirà en l'expedient obert i en tràmit respecte a aquesta subvenció. I pel que fa al suplement de crèdit aprovat per aquesta obra, és una proposta estimada pels serveis tècnics municipals i, naturalment, la seva especificació i import final es basarà en el resultat de l'execució concreta del contracte i les quantitats conformades per la direcció facultativa del projecte i els serveis tècnics municipals i degudament fiscalitzades per la intervenció municipal. Com ja els he dit inicialment, no correspon referir-se a suposicions de futur ni a qüestions sobre les intencions dels organismes tècnics municipals. És una obra de complexitat en la qual tots els grups municipals coincidin en la seva importància i necessitat, que s'està donant a terme amb el màxim rigor i control possible i que esperem poder, primer, acabar-la tan aviat com sigui possible i seguim posant-la en funcionament i al servei dels ciutadans i ciutadanes de Cullit.
1: Moltes gràcies. Tinc més preguntes d'Esquerra. Tinc dos... dos documents que entenc que és la mateixa instància, Carme, o ho dic perquè aquí a la instància hi ha 4 preguntes i aquí hi ha 18 preguntes en aquest. Però és la mateixa instància, entenc, no?
6: Són dues instàncies diferents.
1: Ah,
6: d'agost, vale. I una altra del 30 d'agost.
1: Pues molt bé. No sé si... Regidor?
0: Bé, aquestes dues instàncies, la primera d'elles, la primera que es va entregar pel 3 d'agost, ja gairebé està finiquitada, o sigui, em rebreu la resposta en breu, l'altra que ha entrat estan els serveis tècnics treballant per poder donar-nos la resposta el més aviat possible. A tota la informació aquella que ha sol·licitat, no. A més, demana que vols la resposta per escrit. Estem parlant de la informació de tota la informació del servei.
6: Això ho tindré per aquesta
0: setmana? La primera la tindràs molt aviat perquè és la que està, el que va entrar el 3 d'agost, perquè la tenen ja gairebé tancada. Aquesta rebràs la resposta aviat. De totes maneres, hi ha moltes dades que demanes aquí que estan publicades a la web de l'Agència de Residus, o sigui, que són consultables públicament, eh? Però de totes maneres les tindràs allà desglosades. L'altra instància encara hi estan treballant. ¿Vale?
1: Molt bé, i abans de respondre les preguntes del públic, la regidora volia fer un prec i unes preguntes. Endavant.
3: Gracias, señor alcalde. Las dos preguntas me las reservo porque las registraré para el próximo pleno, ¿vale? Lo que sí que haré será los dos ruegos. Actualmente existen, este es el primero, señales que establecen la prohibición de estacionamiento de 7 a 9 horas los martes y viernes por motivo de recogida selectiva, situadas en el lado derecho de las calles de la calle Carrer del Carme, del Mar y Mosén Cinto Verdaguer. Con la implantación del nuevo sistema de recogida de residuos se han modificado las necesidades del servicio. Actualmente, el estacionamiento de vehículos en el lado derecho de estas calles creo que no interfiere con el funcionamiento ordinario de la recogida, dado que el camión destinado a la recogida del vidrio tiene una periodicidad muy inferior. En estas circunstancias, mantener una prohibición de estacionamiento 2 días cada semana durante todo el año genera una restricción que no parece guardar proporción con la frecuencia real del servicio que se pretende garantizar. Entonces, en esta parte rogaría que se compruebe, se revise y retire, en el caso de que fueran necesarias, las señales o se modifiquen las señales de prohibición de estacionamiento de 7 a 9 en las calles descritas. ¿Vale? Y el segundo es la señal de tráfico situada en el lado derecho de la calle Ramón Casas, en las proximidades del establecimiento Supermercat Ali, actualmente está situada aproximadamente a 0,70 metros de altura. ¿Vale? La ubicación de esta señal a una altura tan reducida supone un riesgo para la seguridad de los peatones, especialmente para quienes circulan por la acera, pudiendo provocar, por descuidos o que no vean la señal, golpes o tropiezos y dificultad, además de circulación peatonal cómoda y segura. Por ello, se consideraría necesario que la señal sea recolocada a una altura adecuada y segura, garantizando tanto su correcta visibilidad como la seguridad de las personas que transitan por la zona. O sea, que sí, en todo caso, que se eleve y se reubique la señal. ¿Vale? Gracias.
1: Moltes gràcies, Teodora. I passaríem a les preguntes de l'Associació de Veïns, no? Jo? Molt bé.
6: No, jo.
1: Vale, pues digueu, Carme. Endavant.
7: Pensava que anàvem a tots. Només és un prec i és ràpid. Ens hem passat per el carrer Marc Cantàbric i hem començat a veure que han començat a fer la cimentació. Entenc que serà per la zona on aniran ubicats els mòduls de l'ampliació aquesta de l'Ernest Lluch. Si és així, perquè crec recordar en algun dels seus vídeos, senyor alcalde, que va dir que deixaria en allà quan tinguéssim una data de construcció de l'institut, del nou institut. M'agradaria, si ja hem deixat cimentar, entenc que ja tenim una data, la Generalitat ja ens ha donat una data de quan començaran a fer les obres del nou institut Antoni Benages?
1: La Generalitat té el permís per fer les obres i està depenent dels seus tempos. És la Generalitat l'organisme competent. Han posat la cimentació, en un parell de setmanes crec que han d'arribar els mòduls, i si tot va bé, doncs quan ells creguin convenient que han de posar en marxa, jo suposo que com que depenen de diferents coses, no ens han definit encara la data, perquè ens van dir que seria el setembre, el setembre com hem vist no ha pogut ser, i suposo que deuen tenir els seus impediments, però nosaltres els hem recordat que s'obri el més aviat possible, i el que sí que tenim el compromís és que l'any que ve hi haurà el nou institut allà, Antoni Benages, amb dues línies de l'ESO, no? Tu dius que no? Vale, pues, si tu saps més, si tu saps més que la... Has preguntat a la Generalitat? Pues llavors jo vaig parlar amb la directora dels serveis territorials fa, quan era, Yolanda, fa tres setmanes, i m'ho va dir. A partir d'aquí, hi ha algú que menteix de la Generalitat? Carme, fan... Que, no sé el que has preguntat a la Generalitat. Jo com a alcalde, la regidora, vam anar a veure el director dels serveis territorials fa tres setmanes i faran el nou institut amb dues línies de l'ESO. Potser tu saps més que la... Sí, clar. Carme, hi hauran dues línies més de l'ESO. Els alumnes de l'Ernest Lluch no estaran tan apretats com estan ara. I la bona notícia serà que tindrem un nou institut. Si t'hi fixes, està a la part baixa del solar, perquè a la part alta faran l'obra civil, l'obra, diguéssim, definitiva. I jo crec que és una bona notícia que Cunit tingui un nou institut. Però un nou institut, Carme. La cosa és o no tenir institut o tenir institut, pues tindrem un nou institut. Jo potser és que tu no estàs contenta que Cunit tingui un nou institut, jo sí.
6: Sí que ho
1: estic. Jo sí que ho estic. Jo, Carme, estic parlant jo, Carme, sisplau. Potser tu no estàs contenta que Cunit tingui un nou institut, jo estic molt content que Cunit tingui un nou institut, estic molt content de la feina que ha fet la regidora, estic molt content de la pressió i la feina que han fet les AMPAs, i en aquest sentit jo estaria contenta que Cunit tingui un nou institut. Potser tu no estàs contenta. Jo estic molt content que tingui un nou institut amb dues línies, amb més professors, amb més espai pels alumnes i que l'Institut Ernest Lluch sigui una miqueta més fàcil fer classes que el que està ara. Pensa en els alumnes i pensa en el futur de Cunit. Moltes gràcies. I ara passarem a les preguntes. Senyor secretari, donem el ple. Gràcies. Passem a les preguntes. Les tens tu, regidor. Xavi, gràcies.
5: Moltes gràcies, senyor alcalde. Jo faré la part que em toca a mi i li passaré després amb el regidor de Medi Ambient, amb el José Manuel Cavada, la part que li toca. És les preguntes ple 1 d'octubre. A mi em toca que diu, atès que el compromís inicial era que la recaptació de la zona taronja es destinés a millores a infraestructura viària del poble, quina ha estat la recaptació neta del 2025 i en què s'ha reinvertit? La recaptació han sigut 171.492 en 52 euros i la reinversió, només passegeu per allà, s'ha asfaltat tot el tram de l'Avinguda Tarragona, s'ha canviat tot el tema de les voreres, s'ha fet un carril bici que passa a... no recordo el carrer, carrer Calafell, que fins al passeig marítim. S'està fent una plaça a Valparaíso, que ara quan aneu pel passeig heu de fer un circuitet, perquè estarà integrada dintre del passeig. Aquestes són les inversions que es van comprometre a fer la zona i que aquest any s'estan duent a terme i no quedaran aquí. La segona pregunta és, té previst el regidor Xavier Lorenzo rebre aproximadament

0: Manuel, bé, bona tarda. Bona tarda a tothom.
1: Estàs escoltant
2: Ràdio Cunit.
1: Al 107.0.
2: radiocunit.org.
3: Cunit Hits. La millor selecció musical al 107.0.

0: Carpe Diem i la discoteca Lou de Segur de Calafell us convida a l'Speed Date del proper 3 d'octubre de 7 del vespre a 10 de la nit. Recorda, entrada 20 euros. Fes la teva reserva privada per TikTok. Temàtica, busco parella, busca amistat, consumició, picoteo. A les 8 del vespre, Speed Date, bona música, lentes, recordant-la ahir, sorpreses, pulsera gratuïta pels que volen seguir la festa a partir de les 12 de la nit.
1: Toda la noche para disfrutar.
0: No t'ho perdis i vine a viure i reviure moments inoblidables a Lou, a la teva discoteca de Segur de Calafell, amb Carpe Diem. T'esperem! Desconeix la bellesa interior de la Giralda de l'Arboç. Reobertura del Palauet d'Art Andalusí. Arquitectura àrab modernista. Envolta d'un univers de detalls únics i màgics. Visites guiades i esdeveniments privats. Si gaudeixes de l'art, l'arquitectura i els detalls, has de conèixer la Giralda de l'Arboç. Per visites concertades i més informació, turisme@arbocenc.cat. La Giralda de l'Arboç. Ens trobaràs a l'Avinguda Mossèn Cinto Verdaguer 35 de l'Arboç.
2: Bar Casa Carminya de Castanyera, obert de dimarts a diumenge. Cuina oberta de les 8 del matí fins a les 11 de la nit. Menú diari, tapes, esmorzars, desajunis, menjars per emportar. Estem al Passeig Marítim número 5 de Cunit, Tarragona. Estem en frontera amb Segur de Calafell. El nostre telèfon és el 977 26 83 76 977 26 83 76. Vine a sopar per veure els partits de futbol o pots vindre els migdies de diumenge per veure les motos. Menjar gallec. Fem un caldo gallec molt bo i un pop gallec millor. www.bartravesses.com. Casa Carminya, bon proveito.

Aquest estiu refresca't amb la millor música de tots els temps a Ràdio Cunit. A través del 107.0 de la FM o de les 3w.radiocunit.org.

Carpe Diem i la discoteca Lou de Segur de Calafell us convida a l'Speed Date del proper 3 d'octubre de 7 de la vespre a 10 de la nit. Recorda, entrada 20 euros. Fes la teva reserva privada per TikTok. Temàtica, busco parella, busca amistat, consumició, picoteo. A les 8 de la vespre, Speed Date, bona música, lentes, recordant-la-hi, sorpreses, pulsera gratuïta pels que volen seguir la festa a partir de les 12 de la nit. No t'ho perdis i vine a viure i reviure moments inoblidables a Lou, a la teva discoteca de Segur de Calafell, amb Carpe Diem. T'esperem!

descobreix la bellesa interior de la Giralda de l'Arboç. Reobertura del Palauet d'Art Andalusí. Arquitectura àrab modernista. Envolta d'un univers de detalls únics i màgics. Visites guiades i esdeveniments privats. Si gaudeixes de l'art, l'arquitectura i els detalls, has de conèixer la Giralda de l'Arboç. Per visites concertades i més informació, turisme@arbocenc.cat. La Giralda de l'Arboç. Ens trobaràs a l'Avinguda Mossèn Cinto Verdaguer 35 de l'Arboç, Baix Penedès.

0: Saps? Uns amics m'han preguntat, ja que volen passar uns dies a Cunit, on poden anar?
1: Home, no hi ha cap dubte. El millor hotel de tota aquesta zona és l'Hotel Àdia.
0: Esclar, tens raó. Sens dubte, els recomanaré l'Hotel Àdia.
1: A l'Hotel Àdia hi trobaran tranquil·litat, confort i un servei 3 estrelles.
0: I tot això a dues passes de la millor platja, la de Cunit.
2: L'Hotel Àdia és un espai ideal per a descansar molt a prop del mar. Hotel Àdia, confortable, adaptat, permet l'allotjament de les teves mascotes i tanmateix disposa de zona d'oci, piscina exterior, aparcament privat i wifi. Hotel i restaurant Àdia, a l'avinguda Tarragona número 2 de Cunit.

Viu l'estiu a Ràdio Cunit, l'emissora més fresca de la Costa Daurada i l'oficial del Penedès Marítim.

Bar Casa Carminya de Castanyeira, obert de dimarts a diumenge. Cuina oberta de les 8 del matí fins a les 11 de la nit. Menú diari, tapes, esmorzars, desajunis, menjars per emportar. Estem al Passeig Marítim número 5 de Cunit, Tarragona. Estem en frontera amb Segur de Calafell. El nostre telèfon és el 977 26 83 76 977 26 83 76. Vine a sopar per veure els partits de futbol o pots vindre els migdies de diumenge per veure les motos. Menjar gallec. Fem un caldo gallec molt bo i un pop gallec millor. www.bartravesses.com. Casa Carminya, bon proveito.

0: descobreix la bellesa interior de la Giralda de l'Arboç. Reobertura del Palauet d'Art Andalusí. Arquitectura àrab modernista. Envolta d'un univers de detalls únics i màgics. Visites guiades i esdeveniments privats. Si gaudeixes de l'art, l'arquitectura i els detalls, has de conèixer la Giralda de l'Arboç. Per visites concertades i més informació, turisme@arbocenc.cat. La Giralda de l'Arboç. Ens trobaràs a l'avinguda Mossèn Cinto Verdaguer 35 de l'Arboç, yeah. Baix Penedès.
1: Yeah.

0: Saps? Uns amics m'han preguntat, ja que volen passar uns dies a Cunit, on poden anar?
1: Home, no hi ha cap dubte. El millor hotel de tota aquesta zona és l'Hotel Àdia.
0: Esclar, tens raó. Sens dubte, els recomanaré l'Hotel Àdia.
1: A l'Hotel Àdia hi trobaran tranquil·litat, confort i un servei 3 estrelles.
0: I tot això a dues passes de la millor platja, la de Cunit.
2: L'Hotel Àdia és un espai ideal per a descansar molt a prop del mar. Hotel Àdia, confortable, adaptat, permet l'allotjament de les teves mascotes i tanmateix disposa de zona d'oci, piscina exterior, aparcament privat i wifi. Hotel i restaurant Àdia, a l'Avinguda Tarragona número 2.
3: Peluqueria Harmony. Nos encontrarás en la calle Francesc Macià número 15. Abierto de lunes a sábado, de 9:30 de la mañana a 6:30 de la tarde. Pide tu cita. Llama al 617-584320, 617-584320. Peluquería Harmony. Los puedes encontrar en Instagram, Perruquería Estética Harmony. Facebook, Perruquería Harmony. Y WhatsApp al 617-584320, 617-584320. También puedes llamarnos al 977-405228, 977-405228. Perruquería y Estética Harmony, en el centro de Cunit.
2: Escolta Ràdio Cunit 107.0 FM.
4: La teva sintonia més refrescant.

0: Saps? Uns amics m'han preguntat, ja que volen passar uns dies a Cunit, on poden anar?
1: Home, no hi ha cap dubte. El millor hotel de tota aquesta zona és l'Hotel Àdia.
0: Esclar, tens raó. Sens dubte, els recomanaré l'Hotel Àdia.
1: A l'Hotel Àdia hi trobaran tranquil·litat, confort i un servei 3 estrelles.
0: I tot això a dues passes de la millor platja, la de Cunit.
2: L'Hotel Àdia és un espai ideal per a descansar molt a prop del mar. Hotel Àdia, confortable, adaptat, permet l'allotjament de les teves mascotes i tanmateix disposa de zona d'oci, piscina exterior, aparcament privat i wifi. Hotel i restaurant Àdia, a l'avinguda Tarragona número 2 de Cunit.

0: Viu l'estiu a Ràdio Cunit, l'emissora més fresca de la Costa Daurada i l'oficial del Penedès.
1: Bar Casa Carminya de Castanyera, obert de dimarts a diumenge. Cuina oberta de les 8 del matí fins a les 11 de la nit. Menú diari, tapes, esmorzars, desajunis, menjars per emportar. Estem al passeig marítim número 5 de Cunit, Tarragona. Estem en frontera amb Segur de Calafell. El nostre telèfon és el 977 26 83 76 977 26 83 76. Vine a sopar per veure els partits de futbol o pots vindre els migdies de diumenge per veure les motos. Menjar gallec. Fem un caldo gallec molt bo i un pop gallec millor. www.bartravesses.com Casa Carminya, bon proveito.

0: Bar Casa Carminya de Castanyera, obert de dimarts a diumenge. Cuina oberta de les 8 del matí fins a les 11 de la nit. Menú diari, tapes, esmorzars, desajunis, menjars per emportar. Estem al passeig marítim número 5 de Cunit, Tarragona. Estem en frontera amb Segur de Calafell. El nostre telèfon és el 977 26 83 76 977 26 83 76. Vine a sopar per veure els partits de futbol, o pots vindre els migdies de diumenge per veure les motos. Menjar gallec. Fem un caldo gallec molt bo i un pop gallec millor. www.bartravesas.com. Casa Carminya, bon proveito.
1: Pollo a la brasa el sol. Ven y disfruta de nuestros pollos a la brasa. Puedes venirlos a buscar o te los llevamos a casa. Pollo a la brasa el sol. Abierto todos los fines de semana. De 9 de la mañana a 4 de la tarde. Sábados y domingos. Teléfono 671-74-1495. 671-74-1495. Pollo a la brasa el sol. Nos encontrarás en la avenida de la Fon 86, en Cunit. Pollo a la brasa al sol, pollos a la brasa, canelones, patatas y otros platos preparados. Pollos a la brasa al sol.
2: Saps, uns amics m'han preguntat, ja que volen passar uns dies a Cunit, on poden anar?
3: Home, no hi ha cap dubte. El millor hotel de tota aquesta zona és l'Hotel Àdia.
2: Esclar, tens raó. Sens dubte, els recomanaré l'Hotel Àdia.
3: A l'Hotel Àdia hi trobaran tranquil·litat, confort i un servei 3 estrelles.
2: I tot això a dues passes de la millor platja, la de Cunit.
1: L'Hotel Àdia és un espai ideal per a descansar molt a prop del mar. Hotel Àdia, confortable, adaptat, permet l'allotjament de les teves mascotes i tanmateix disposa de zona d'oci, piscina exterior, aparcament privat i wifi. Hotel i restaurant Àdia, a l'avinguda Tarragona número 2 de Cunit.

Carpe Diem i la discoteca Lou de Segur de Calafell us convida a l'Speed Date del proper 3 d'octubre de 7 de la vespre a 10 de la nit. Recorda, entrada 20€. Fes la teva reserva privada per TikTok. Temàtica, busco parella, busca amistat, consumició, picoteo. A les 8 de la vespre, Speed Date, bona música, lentes, recordant-la-hi, sorpreses, pulsera gratuïta pels que volen seguir la festa a partir de les 12 de la nit. Toda la noche para disfrutar. No t'ho perdis i vine a viure i reviure moments inoblidables a Lou, a la teva discoteca de Segur de Calafell, amb Carpe Diem. T'esperem!

Aquest estiu refresca't amb Ràdio Cunit 107.0 FM. Un any més, l'Escola de Música de Cunit inicia un nou curs. Així que, si us agrada la música, tenim diverses activitats esperant-vos. Banda extraescolar gratuïta. Obrim les inscripcions de la banda extraescolar a les escoles de Cunit de Pompeu Fabra, els Cossetans, Sol Cunit i l'Institut Ernest Lluch i Martí de Cunit. Activitats a l'Escola de Música. Sensibilització musical per nens i nenes de 13 a 15 anys i tallers d'instruments per alumnes de primer de primària. Instruments i conjunts, infants a partir de segon de primària, joves i adults, violí, viola, violoncel, contrabaix, trompeta, trombó, clarinet, saxo, flauta, guitarra, baix elèctric, bateria, cant i piano. Us esperem al nou edifici de l'Escola de Música, situat al carrer Sonofre Llopis, número 11, a l'antic CAP. Per més informació podeu entrar a la nostra pàgina web www.emmcunit.cat o contactar amb el següent correu electrònic secretaria@emmcunit.cat. Que tingueu un curs ple de música.

Descobreix la bellesa interior de la Giralda de l'Arboç. Reobertura del Palauet d'Art Andalusí. Arquitectura àrab-modernista. Envolta d'un univers de detalls únics i màgics. Visites guiades i esdeveniments privats. Si gaudeixes de l'art, l'arquitectura i els detalls, has de conèixer la Giralda de l'Arboç. Per visites concertades i més informació, turisme@arbocenc.cat. La Giralda de l'Arboç. Ens trobaràs a l'Avinguda Mossèn Cinto Verdaguer 35 de l'Arboç, Baix Penedès.

0: descobreix la bellesa interior de la Giralda de l'Arboç. Reobertura del Palauet d'Art Andalusí. Arquitectura àrab modernista. Envolta d'un univers de detalls únics i màgics. Visites guiades i esdeveniments privats. Si gaudeixes de l'art, l'arquitectura i els detalls, has de conèixer la Giralda de l'Arboç. Per visites concertades i més informació, turisme@arbocenc.cat. La Giralda de l'Arboç. Ens trobaràs a l'avinguda Mossèn Cinto Verdaguer 35 de l'Arboç.
1: Ei, tens calor? Sí. Escolta Ràdio Cunit 107.0 FM.
2: La teva sintonia més refrescant.

Nova programació als centres cívics de Cunit. Programació setembre-desembre 2026. Mou el cos sanament. Pilates, dansa afrobrasilera, ioga, zumba, sevillanes, rumba, sardanes, patchwork, enjoia't, guitarra, entre costures, ceràmica, dibuix i pintura, escultura i modelatge. I pel que fa a la vida pràctica, IA per tothom, bricolatge per la llar, francès nivell mig, desenvolupament personal, brilla davant la càmera, cercle de dones i gestió emocional, monogràfics, manualitats especial tardor i manualitats especial Nadal. Vine i apunta't als centres cívics de Cunit. Mou-te pel poble i seràs poble.

0: Brasería Hípica Cubellas. Un viaje en el tiempo, en la frontera, entre Tarragona y Barcelona.
1: Saps? Uns amics m'han preguntat, ja que volen passar uns dies a Cunit, on poden anar?
2: Home, no hi ha cap dubte. El millor hotel de tota aquesta zona és l'Hotel Àdia.
1: Esclar, tens raó. Sens dubte, els recomanaré l'Hotel Àdia.
2: A l'Hotel Àdia hi trobaran tranquil·litat, confort i un servei 3 estrelles.
1: I tot això a dues passes de la millor platja, la de Cunit.
0: L'Hotel Àdia és un espai ideal per a descansar molt a prop del mar. Hotel Àdia, confortable, adaptat, permet l'allotjament de les teves mascotes i tanmateix disposa de zona d'oci, piscina exterior, aparcament privat i wifi. Hotel i restaurant Àdia, a l'Avinguda Tarragona número 2.

0: Un any més, l'Escola de Música de Cunit inicia un nou curs. Així que, si us agrada la música, tenim diverses activitats esperant-vos. Banda extraescolar gratuïta. Obrim les inscripcions de la banda extraescolar a les escoles de Cunit de Pompeu Fabra, els Cossetans, Sol Cunit i l'Institut Ernest Lluch i Martí de Cunit. Activitats a l'Escola de Música. Sensibilització musical per nens i nenes de 13 a 15 anys i tallers d'instruments per alumnes de primer de primària. Instruments i conjunts. Infants, a partir de segon de primària. Joves i adults. Violí, viola, violoncel, contrabaix, trompeta, trombó, clarinet, saxo, flauta, guitarra, baix elèctric, bateria, cant i piano. Us esperem al nou edifici de l'Escola de Música, situat al carrer Sonofre Llopis, número 11, a l'antic CAP. Per més informació, podeu entrar a la nostra pàgina web, www.emmcunit.cat, o contactar amb el següent correu electrònic, secretaria@emmcunit.cat. Que tingueu un curs ple de música. I ara vull estar amb
1: tu. Viu l'estiu a Ràdio Cunit, l'emissora més fresca de la Costa Daurada i l'oficial del Penedès Marítim.

Bar Casa Carminya de Castanyeira, obert de dimarts a diumenge. Cuina oberta de les 8 del matí fins a les 11 de la nit. Menú diari, tapes, esmorzars, desajunis, menjars per emportar. Estem al passeig marítim número 5 de Cunit, Tarragona. Estem en frontera amb Segur de Calafell. El nostre telèfon és el 977 26 83 76 977 26 83 76. Vine a sopar per veure els partits de futbol o pots vindre els migdies de diumenge per veure les motos. Menjar gallec. Fem un caldo gallec molt bo i un pop gallec millor. www.bartravesses.com. Casa Carminya, bon proveito.

0: descobreix la bellesa interior de la Giralda de l'Arboç. Reobertura del Palauet d'Art Andalusí. Arquitectura àrab-modernista. Envolta d'un univers de detalls únics i màgics. Visites guiades i esdeveniments privats. Si gaudeixes de l'art, l'arquitectura i els detalls, has de conèixer la Giralda de l'Arboç. Per visites concertades i més informació, turisme@arbocenc.cat. La Giralda de l'Arboç. Ens trobaràs a l'avinguda Mossèn Cinto Verdaguer 35 de l'Arboç, Baix Penedès. Doner Pita Palas 2 en Cunit. Ven y disfruta de su gran surtido de platos de Doner Kebab, con sus precios más económicos. Shawarma, Shish Kebab, Especial Pita, Falafel, Sheikh Kebab, Arroz con Carne, Menú Shawarma y toda clase de durums, shawarmas, falafels y toda clase también de menús, como el de durum, el de la hamburguesa de pollo, de pescado, chapli kebab, nuggets de pollo, popcorn de pollo, rollos de primavera, hot dogs de pollo, tikka y budli, hamburguesa de ternera, hamburguesa vegetal, menú también de alitas de pollo, barbecue, muslo de pollo, shake kebab, samosa vegetal o de pollo, falafel de todas las clases, pollo pakora. Ya lo sabes, y todo eso con sus precios más económicos. Doner Pita Palas 2. Nos encontrarás en la calle Francesc Macià número 18 de Cunit. Doner Pita Palas 2. Nova programació als centres cívics de Cunit. Programació setembre-desembre 2026. Mou el cos sanament. Pilates, dansa afrobrasilera, ioga, zumba, sevillanes, rumba, sardanes, patchwork, enjoia't, guitarra, entre costures, ceràmica, dibuix i pintura, escultura i modelatge. I pel que fa a la vida pràctica, IA per tothom, bricolatge per la llar, francès nivell mig, desenvolupament personal, brilla davant la càmera, cercle de dones i gestió emocional, monogràfics, manualitats especial tardor i manualitats especial Nadal. Vine i apunta't als centres cívics de Cunit. Mou-te pel poble i seràs poble.
1: Els centres cívics de Cunit, tot pren sentit, tot és viu.
0: Amb el suport de l'Ajuntament de Cunit i Ràdio Cunit. Disfruta de las mejores brasas de la comarca en Brasería Hípica Cubellas. Calzotadas completas, parrilladas, cochinillo asado, mariscadas, chuletón de kilo 200. Menú diario de lunes a viernes, almuerzos a la brasa y todo tipo de carnes de las que podrás disfrutar en un entorno natural único. Rodeado de caballos junto a la salida de la autopista Pau Casals en Cubellas. En la C31, kilómetro 148. Brasería Hípica Cubellas, un viaje en el tiempo en la frontera entre Tarragona y Barcelona.
2: Aquest estiu refresca't amb la millor música de tots els temps a Ràdio Cunit. A través del 107.0 de la FM o de les 3w.radiocunit.org.

0: RCU, salta y viu, am Radio Cunit.
1: Está escuchando Radio Cunit en la 107 de la frecuencia modulada.
2: Aquest estiu refresca't amb Ràdio Cunit 107.0 FM.
3: Este verano Ràdio Cunit te acompaña.
4: En la playa también se escucha Ràdio Cunit.
5: Está escuchando Ràdio Cunit el 107.0.
2: Dexter Berrui, tate.
3: La ràdio més refrescante de la Costa Daurada.
4: De dia i de nit.
6: Ràdio Cunit, la més fresca de la Costa Daurada.

Aquest estiu refresca't amb Ràdio Cunit 107.0 FM. Un any més, l'Escola de Música de Cunit inicia un nou curs. Així que, si us agrada la música, tenim diverses activitats esperant-vos. Banda extraescolar gratuïta. Obrim les inscripcions de la banda extraescolar a les escoles de Cunit de Pompeu Fabra, els Cossetans, Sol Cunit i l'Institut Ernest Lluch i Martí de Cunit. Activitats a l'Escola de Música. Sensibilització musical per nens i nenes de 13 a 15 anys i tallers d'instruments per alumnes de primer de primària. Instruments i conjunts. Infants, a partir de segon de primària. Joves i adults. Violí, viola, violoncel, contrabaix, trompeta, trombó, clarinet, saxo, flauta, guitarra, baix elèctric, bateria, cant i piano. Us esperem al nou edifici de l'Escola de Música, situat al carrer Sonofre Llopis, número 11, a l'antic CAP. Per més informació, podeu entrar a la nostra pàgina web, www.emmcunit.cat, o contactar amb el següent correu electrònic, secretaria@emmcunit.cat. Que tingueu un curs ple de música.

descobreix la bellesa interior de la Giralda de l'Arboç. Reobertura del Palauet d'Art Andalusí. Arquitectura àrab modernista. Envolta d'un univers de detalls únics i màgics. Visites guiades i esdeveniments privats. Si gaudeixes de l'art, l'arquitectura i els detalls, has de conèixer la Giralda de l'Arboç. Per visites concertades i més informació, turisme@arbocenc.cat. La Giralda de l'Arboç. Ens trobaràs a l'Avinguda Mossèn Cinto Verdaguer 35 de l'Arboç, Baix Penedès.

0: Un any més, l'Escola de Música de Cunit inicia un nou curs. Així que, si us agrada la música, tenim diverses activitats esperant-vos. Banda extraescolar gratuïta. Obrim les inscripcions de la banda extraescolar a les escoles de Cunit de Pompeu Fabra, els Cossetans, Sol Cunit i l'Institut Ernest Lluch i Martí de Cunit. Activitats a l'Escola de Música. Sensibilització musical per nens i nenes de 13 a 15 anys i tallers d'instruments per alumnes de primer de primària. Instruments i conjunts. Infants, a partir de segon de primària. Joves i adults. Violí, viola, violoncel, contrabaix, trompeta, trombó, clarinet, saxo, flauta, guitarra, baix elèctric, bateria, cant i piano. Us esperem al nou edifici de l'Escola de Música, situat al carrer Sonofre Llopis, número 11, a l'antic CAP. Per més informació, podeu entrar a la nostra pàgina web, www.emmcunit.cat, o contactar amb el següent correu electrònic, secretaria@emmcunit.cat. Que tingueu un curs ple de música. I ara vull estar amb tu,
1: tu, tu, tu, tu. Viu l'estiu a Ràdio Cunit, l'emissora més fresca de la Costa Daurada i l'oficial del Penedès.
2: Bar Casa Carminya de Castanyera, obert de dimarts a diumenge. Cuina oberta de les 8 del matí fins a les 11 de la nit. Menú diari, tapes, esmorzars, desajunis, menjars per emportar. Estem al Passeig Marítim número 5 de Cunit, Tarragona. Estem en frontera amb Segur de Calafell. El nostre telèfon és el 977 26 83 76, 977 26 83 76. Vine a sopar per veure els partits de futbol, o pots vindre els migdies de diumenge per veure les motos. Menjar gallec. Fem un caldo gallec molt bo i un pop gallec millor. www.bartraveses.com. Casa Carminya, bon proveito.

Bar Casa Carminya de Castanyera, obert de dimarts a diumenge. Cuina oberta de les 8 del matí fins a les 11 de la nit. Menú diari, tapes, esmorzars, desajunis, menjars per emportar. Estem al passeig marítim número 5 de Cunit, Tarragona. Estem en frontera amb Segur de Calafell. El nostre telèfon és el 977 26 83 76 977 26 83 76. Vine a sopar per veure els partits de futbol. O pots vindre els migdies de diumenge per veure les motos. Menjar gallec. Fem un caldo gallec molt bo i un pop gallec millor. www.bartraveses.com Casa Carminya, bon proveito.

Aquest estiu refresca't amb la millor música de tots els temps a Ràdio Cunit. A través del 107.0 de la FM o de les 3w.radiocunit.org.

Aquest estiu refresca't amb Ràdio Cunit 107.0 FM. Un any més, l'Escola de Música de Cunit inicia un nou curs. Així que, si us agrada la música, tenim diverses activitats esperant-vos. Banda extraescolar gratuïta. Obrim les inscripcions de la banda extraescolar a les escoles de Cunit de Pompeu Fabra, els Cossetans, Sol Cunit i l'Institut Ernest Lluch i Martí de Cunit. Activitats a l'Escola de Música. Sensibilització musical per nens i nenes de 13 a 15 anys i tallers d'instruments per alumnes de primer de primària. Instruments i conjunts. Infants, a partir de segon de primària. Joves i adults. Violí, viola, violoncel, contrabaix, trompeta, trombó, clarinet, saxo, flauta, guitarra, baix elèctric, bateria, cant i piano. Us esperem al nou edifici de l'Escola de Música, situat al carrer Sonofre Llopis, número 11, a l'antic CAP. Per més informació, podeu entrar a la nostra pàgina web, www.emmcunit.cat, o contactar amb el següent correu electrònic, secretaria@emmcunit.cat. Que tingueu un curs ple de música.

0: Descobreix la bellesa interior de la Giralda de l'Arboç. Reobertura del Palauet d'Art Andalusí. Arquitectura àrab modernista. Envolta d'un univers de detalls únics i màgics. Visites guiades i esdeveniments privats. Si gaudeixes de l'art, l'arquitectura i els detalls, has de conèixer la Giralda de l'Arboç. Per visites concertades i més informació, turisme@arbocenc.cat. La Giralda de l'Arboç. Ens trobaràs a l'avinguda Mossèn Cinto Verdaguer 35 de l'Arboç, Baix Penedès. Descobreix la bellesa interior de la Giralda de l'Arboç. Reobertura del Palauet d'Art Andalusí. Arquitectura àrab modernista. Envolta d'un univers de detalls únics i màgics. Visites guiades i esdeveniments privats. Si gaudeixes de l'art, l'arquitectura i els detalls, has de conèixer la Giralda de l'Arboç. Per visites concertades i més informació, turisme@arbocenc.cat. La Giralda de l'Arboç. Ens trobaràs a l'avinguda Mossèn Cinto Verdaguer 35 de l'Arboç, Baix Penedès.
1: Saps, uns amics m'han preguntat, ja que volen passar uns dies a Cunit, on poden anar?
2: Home, no hi ha cap dubte. El millor hotel de tota aquesta zona és l'Hotel Àdia.
1: Esclar, tens raó. Sens dubte, els recomanaré l'Hotel Àdia.
2: A l'Hotel Àdia hi trobaran tranquil·litat, confort i un servei 3 estrelles.
1: I tot això a dues passes de la millor platja, la de Cunit.
3: L'Hotel Àdia és un espai ideal per a descansar molt a prop del mar. Hotel Àdia, confortable, adaptat, permet l'allotjament de les teves mascotes i tanmateix disposa de zona d'oci, piscina exterior, aparcament privat i wifi. Hotel i restaurant Àdia, a l'avinguda Tarragona número 2.
0: Peluqueria Harmony. Nos encontrarás en la calle Francesc Macià número 15. Abierto de lunes a sábado, de 9:30 de la mañana a 6:30 de la tarde. Pide tu cita. Llama al 617-58-4320, 617-58-4320. Peluquería Harmony. Los puedes encontrar en Instagram, Perruquería Estética Harmony. Facebook, Perruquería Harmony. Y WhatsApp al 617-58-4320, 617-58-4320. También puedes llamarnos al 977-40-5228, 977-40-5228. Perruquería y Estética Harmony, en el centro de Cunit.
4: Escolta Ràdio Cunit 107.0 FM.
5: La teva sintonia més refrescant.
0: Nova programació als centres cívics de Cunit. Programació setembre-desembre 2026. Mou el cos sanament. Pilates, dansa afrobrasilera, ioga, zumba, sevillanes, rumba, sardanes, patchwork, enjoia't, guitarra, entre costures, ceràmica, dibuix i pintura, escultura i modelatge. I pel que fa a la vida pràctica, IA per tothom, bricolatge per la llar, francès nivell mig, desenvolupament personal, brilla davant la càmera, cercle de dones i gestió emocional, monogràfics, manualitats especial tardor i manualitats especial Nadal. Vine i apunta't al Centre Cívics de Cunit. Mou-te pel poble i seràs poble.
6: Al Centre Cívics de Cunit tot pren sentit, tot és viu.
0: Amb el suport de l'Ajuntament de Cunit i Ràdio Cunit.
7: Bar La Pinya.
8: Todo me parece bonito.
7: Los mejores callos y oreja en salsa. Tapas, platos combinados, menú diario y fin de semana.
8: Bonito lugar.
7: Bar La Piña.
8: Bonita la cama.
7: Buen rollo y familiar.
8: Se ve el mar.
7: Fidiguay paellas.
8: Y tú es el día.
7: Ven a conocernos.
8: Acaba de empezar.
7: Bar La Piña.
8: Bonita la vida.
7: Nos encontrarás en la calle Conca de Barberá número 13, en Cunit.
8: El teléfono suena, mi pana.
7: Enfrente de la comisaría de la policía local. Ah, y por cada bebida tienes tapa a elegir. Bar La Piña.
0: Disfruta de las mejores brasas de la comarca en Brasería Hípica Cubellas.
9: calçotades completes, parrillades, cochinillo asado, mariscadas, chuletón de kilo 200. Menú diario de lunes a viernes, almuerzos a la brasa y todo tipo de carnes de las que podrás disfrutar en un entorno natural único. Rodeado de caballos junto a la salida de la autopista Pau Casals, en Cubellas. En la C31, kilómetro 148. Brasería Hípica Cubellas, un viaje en el tiempo en la frontera entre Tarragona y Barcelona.
1: Saps? Uns amics m'han preguntat, ja que volen passar uns dies a Cunit, on poden anar?
2: Home, no hi ha cap dubte. El millor hotel de tota aquesta zona és l'Hotel Àdia.
1: Esclar, tens raó. Sens dubte, els recomanaré l'Hotel Àdia.
2: A l'Hotel Àdia hi trobaran tranquil·litat, confort i un servei 3 estrelles.
1: I tot això a dues passes de la millor platja, la de Cunit.
10: L'Hotel Àdia és un espai ideal per a descansar molt a prop del mar. Hotel Àdia, confortable, adaptat, permet l'allotjament de les teves mascotes i tanmateix disposa de zona d'oci, piscina exterior, aparcament privat i wifi. Hotel i restaurant Àdia, a l'Avinguda Tarragona número 2 de Cunit.

0: Un any més, l'Escola de Música de Cunit inicia un nou curs. Així que, si us agrada la música, tenim diverses activitats esperant-vos. Banda extraescolar gratuïta. Obrim les inscripcions de la banda extraescolar a les escoles de Cunit de Pompeu Fabra, els Cossetans, Sol Cunit i l'Institut Ernest Lluch i Martí de Cunit. Activitats a l'Escola de Música. Sensibilització musical per nens i nenes de 13 a 15 anys i tallers d'instruments per alumnes de primer de primària. Instruments i conjunts. Infants, a partir de segon de primària. Joves i adults. Violí, viola, violoncel, contrabaix, trompeta, trombó, clarinet, saxo, flauta, guitarra, baix elèctric, bateria, cant i piano. Us esperem al nou edifici de l'Escola de Música, situat al carrer Sonofre Llopis, número 11, a l'antic CAP. Per més informació, podeu entrar a la nostra pàgina web, www.emmcunit.cat, o contactar amb el següent correu electrònic, secretaria@emmcunit.cat. Que tingueu un curs ple de música.
1: Ada Sarasvati, del programa Shambhala Mons Paralels de Radio Cunit, investigadora, diplomada en antiguas civilizaciones como la egipcia, diplomada en esoterismo, astrología kármica, transparapsicología por la maestra María Rosa Vicens y el gran Sinesio Darnay, diplomada por la Universidad de Nueva York, máster por la Universidad de Florida y participante de las danzas del sol, de los indios Lakota Sioux, Cheyennes, hinduismo y mística rom.

0: Viu l'estiu a Ràdio Cunit, l'emissora més fresca de la Costa Daurada i l'oficial del Penedès.
1: Bar Casa Carminya de Castanyera, obert de dimarts a diumenge. Cuina oberta de les 8 del matí fins a les 11 de la nit. Menú diari, tapes, esmorzars, desajunis, menjars per emportar. Estem al passeig marítim número 5 de Cunit, Tarragona. Estem en frontera amb Segur de Calafell. El nostre telèfon és el 977 26 83 76 977 26 83 76. Vine a sopar per veure els partits de futbol o pots vindre els migdies de diumenge per veure les motos. Menjar gallec. Fem un caldo gallec molt bo i un pop gallec millor. www.bartravesses.com Casa Carminya, bon proveito.

0: pollo a la brasa al sol. Ven y disfruta de nuestros pollos a la brasa. Puedes venirlos a buscar o te los llevamos a casa. Pollo a la brasa al sol. Abierto todos los fines de semana. De 9 de la mañana a 4 de la tarde, sábados y domingos. Teléfono 671-74-1495. 671-74-1495. Pollo a la brasa el sol. Los encontrarás en la avenida de la FON 86, en Cunit. Pollo a la brasa el sol. Pollos a la brasa. Canelones, patatas y otros platos preparados. Pollos a la brasa el sol.
1: Saps? Uns amics m'han preguntat, ja que volen passar uns dies a Cunit, on poden anar?
2: Home, no hi ha cap dubte. El millor hotel de tota aquesta zona és l'Hotel Àdia.
1: Esclar, tens raó. Sens dubte, els recomanaré l'Hotel Àdia.
2: A l'Hotel Àdia hi trobaran tranquil·litat, confort i un servei 3 estrelles.
1: I tot això a dues passes de la millor platja, la de Cunit.
0: L'Hotel Àdia és un espai ideal per a descansar molt a prop del mar. Hotel Àdia, confortable, adaptat, permet l'allotjament de les teves mascotes i tanmateix disposa de zona d'oci, piscina exterior, aparcament privat i wifi. Hotel i restaurant Àdia, a l'Avinguda Tarragona número 2 de Cunit.
3: Descobreix la bellesa interior de la Giralda de l'Arboç. Reobertura del Palauet d'Art Andalusí. Arquitectura àrab modernista. Envolta d'un univers de detalls únics i màgics. Visites guiades i esdeveniments privats. Si gaudeixes de l'art, l'arquitectura i els detalls, has de conèixer la Giralda de l'Arboç. Per visites concertades i més informació, turisme@arbocenc.cat. La Giralda de l'Arboç. Ens trobaràs a l'Avinguda Mossèn Cinto Verdaguer 35 de l'Arboç, Baix Penedès. Doner Pita Palace 2, en Cunit. Ven y disfruta de su gran surtido de platos de Doner Kebab, con sus precios más económicos. Shawarma, Shish Kebab, Especial Pita, Falafel, Shek Kebab, Arroz con Carne, Menú Shawarma y toda clase de durums, shawarmas, falafels. Y toda clase también de menús, como el de durum, el de la hamburguesa de pollo, de pescado, chapli kebab, nuggets de pollo, popcorn de pollo, rollos de primavera, hot dogs de pollo, tikka y budli, hamburguesa de ternera, hamburguesa vegetal, menú también de alitas de pollo, barbecue, muslo de pollo, shake kebab, samosa vegetal o de pollo, falafel de todas las clases, pollo a pakora. Ya lo sabes, y todo eso con sus precios más económicos. Doner Pita Palace 2. Nos encontrarás en la calle Francesc Macià número 18 de Cunit. Doner Pita Palace 2. Nova programació als centres cívics de Cunit. Programació setembre-desembre 2026. Mou el cos sana la ment. Pilates, dansa afrobrasilera, ioga, zumba, sevillanes, rumba, sardanes, patchwork, enjoia't, guitarra, entre costures, ceràmica, dibuix i pintura, escultura i modelatge. I pel que fa a la vida pràctica, hi ha per tothom, bricolatge per la llar, francès nivell mig, desenvolupament personal, brilla davant la càmera, cercle de dones i gestió emocional, monogràfics, manualitats especial tardor i manualitats especial Nadal. Vine i apunta't als centres cívics de Cunit. Mou-te pel poble i seràs poble.
4: Els centres cívics de Cunit, tot pren sentit, tot és viu.
0: Amb el suport de l'Ajuntament de Cunit i Ràdio Cunit. Disfruta de las mejores brasas de la comarca. Salsutadas completas, parrilladas, cochinillo asado, mariscadas, chuletón de kilo 200. Menú diario de lunes a viernes. Almuerzos a la brasa y todo tipo de carnes de las que podrás disfrutar en un entorno natural único. Rodeado de caballos junto a la salida de la autopista Pau Casals, en Cubellas. En la C31, kilómetro 148. Brasería Hípica Cubellas. Un viaje en el tiempo en la frontera entre Tarragona y Barcelona.
5: Aquest estiu refresca't amb la millor música de tots els temps a Ràdio Cunit. A través del 107.0 de la FM o de les 3w.radiocunit.org.

0: Agárrate-ho, salta i viu amb Radio Cunit.
1: Está escuchando Radio Cunit en la 107 de la freqüència modulada.
2: Aquest estiu refresca't amb Radio Cunit
3: 107.0
4: FM.
5: Este verano Radio Cunit te acompaña.
6: En la playa también se escucha Radio Cunit.
7: Está escuchando Radio Cunit el 107.0.
5: La radio más refrescante de la Costa Daurada.
3: De dia i de nit.
8: Ràdio Cunit, la més fresca de la Costa Daurada.

Un any més, l'Escola de Música de Cunit inicia un nou curs. Així que, si us agrada la música, tenim diverses activitats esperant-vos. Banda extraescolar gratuïta. Obrim les inscripcions de la banda extraescolar a les escoles de Cunit de Pompeu Fabra, els Cossetans, Sol Cunit i l'Institut Ernest Lluch i Martí de Cunit. Activitats a l'Escola de Música. Sensibilització musical per nens i nenes de 13 a 15 anys i tallers d'instruments per alumnes de primer de primària. Instruments i conjunts. Infants, a partir de segon de primària. Joves i adults. Violí, viola, violoncel, contrabaix, trompeta, trombó, clarinet, saxo, flauta, guitarra, baix elèctric, bateria, cant i piano. Us esperem al nou edifici de l'Escola de Música, situat al carrer Sonofre Llopis, número 11, a l'antic CAP. Per més informació, podeu entrar a la nostra pàgina web, www.emmcunit.cat, o contactar amb el següent correu electrònic, secretaria@emmcunit.cat. Que tingueu un curs ple de música.

0: descobreix la bellesa interior de la Giralda de l'Arboç. Reobertura del Palauet d'Art Andalusí. Arquitectura àrab modernista. Envolta d'un univers de detalls únics i màgics. Visites guiades i esdeveniments privats. Si gaudeixes de l'art, l'arquitectura i els detalls, has de conèixer la Giralda de l'Arboç. Per visites concertades i més informació, turisme@arbocenc.cat. La Giralda de l'Arboç. Ens trobaràs a l'Avinguda Mossèn Cinto Verdaguer 35 de l'Arboç.
1: Ei, tens calor? Sí. Escolta Ràdio Cunit 107.0 FM.
2: La teva sintonia més refrescant.

0: Saps? Uns amics m'han preguntat, ja que volen passar uns dies a Cunit, on poden anar?
1: Home, no hi ha cap dubte. El millor hotel de tota aquesta zona és l'Hotel Àdia.
0: Esclar, tens raó. Sens dubte, els recomanaré l'Hotel Àdia.
1: A l'Hotel Àdia hi trobaran tranquil·litat, confort i un servei 3 estrelles.
0: I tot això a dues passes de la millor platja, la de Cunit.
2: L'Hotel Àdia és un espai ideal per a descansar molt a prop del mar. Hotel Àdia, confortable, adaptat, permet l'allotjament de les teves mascotes i tanmateix disposa de zona d'oci, piscina exterior, aparcament privat i wifi. Hotel i restaurant Àdia, a l'Avinguda Tarragona número 2 de Cunit.

Un any més, l'Escola de Música de Cunit inicia un nou curs. Així que, si us agrada la música, tenim diverses activitats esperant-vos. Banda extraescolar gratuïta. Obrim les inscripcions de la banda extraescolar a les escoles de Cunit de Pompeu Fabra, els Cossetans, Sol Cunit i l'Institut Ernest Lluch i Martí de Cunit. Activitats a l'Escola de Música. Sensibilització musical per nens i nenes de 13 a 15 anys i tallers d'instruments per alumnes de primer de primària. Instruments i conjunts. Infants, a partir de segon de primària. Joves i adults. Violí, viola, violoncel, contrabaix, trompeta, trombó, clarinet, saxo, flauta, guitarra, baix elèctric, bateria, cant i piano. Us esperem al nou edifici de l'Escola de Música, situat al carrer Sonofre Llopis, número 11, a l'antic CAP. Per més informació, podeu entrar a la nostra pàgina web, www.emmcunit.cat, o contactar amb el següent correu electrònic, secretaria@emmcunit.cat. Que tingueu un curs ple de música.

Bar Casa Carminya de Castanyera, obert de dimarts a diumenge. Cuina oberta de les 8 del matí fins les 11 de la nit. Menú diari, tapes, esmorzars, desajunis, menjars per emportar. Estem al passeig marítim número 5 de Cunit, Tarragona. Estem en frontera amb Segur de Calafell. El nostre telèfon és el 977 26 83 76 977 26 83 76. Vine a sopar per veure els partits de futbol o pots vindre els migdies de diumenge per veure les motos. Menjar gallec. Fem un caldo gallec molt bo i un pop gallec millor. www.bartravesses.com. Casa Carminya, bon proveito.

Bar Casa Carminya de Castanyera, obert de dimarts a diumenge. Cuina oberta de les 8 del matí fins a les 11 de la nit. Menú diari, tapes, esmorzars, desajunis, menjars per emportar. Estem al passeig marítim número 5 de Cunit, Tarragona. Estem en frontera amb Segur de Calafell. El nostre telèfon és el 977 26 83 76 977 26 83 76. Vine a sopar per veure els partits de futbol, o pots vindre els migdies de diumenge per veure les motos. Menjar gallec. Fem un caldo gallec molt bo i un pop gallec millor. www.bartravesses.com. Casa Carminya, bon proveito.